0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Aurre Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les teves aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure amb un germà els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip amb un germà, doncs, vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs, m'he apuntat a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs, jo em considero una bona portera, però a base de treball, doncs, vull ser molt millor i millorar.
1: Uh-huh. Has dit que has entrenat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff, i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro, perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana, i jo vaig dir, què passa, perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador, i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això pots aconseguir molt més, treballa que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa, perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, la temporada que ve vestiràs de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i tots els meus pares, perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final vestir de blaugrana és, no sé.
1: Mm-hmm. Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que han hagut coses que he tingut que canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Però al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Uh-huh. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho portat molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que m'ha diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys enrere el futbol femení a mare ha canviat molt i espero i esperem totes les noies que volem jugar a aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenixen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, debutar al primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona. I estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans des d'aquí volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat. I m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I en aquest capítol conversaré amb la Laura de Castellet. Música, divulgadora, historiadora, il·lustradora, una dona del Renaixement, per dir-ho així. I amb ella parlarem del so de les campanes, de la Garrotxa, la seva terra, però també de Sant Just d'Ardèvol, el Solsonès. Parlarem de la música medieval, de la dona en època medieval, dels trobadors, del so de les campanes i de com es comunicaven les torres de guaita en època de moros i cristians. I acabarem tocant junts el cant de la Sibila, una versió molt breu, una ràdio edit especial. Jo al piano i ella a la veu. Quedeu-vos fins al final. Tenim.

0: Cafès, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Laura? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Vens de... D'on vens? D'on vens de...
2: Ah, avui vinc de casa.
1: Vens de casa. No has anat a l'Empordà o a la Seu o a la Cerdanya? O...
2: No, sóc bastant itinerant i això, ara, en aquests moments, tinc una pota a l'Empordà, sempre tinc una pota a la Seu d'Urgell i Cerdanya, és dir, però visc al Solsonès.
1: I això ho portes bé quan has d'estar fora un temps o ets molt d'estar...
2: Home, això m'ho puc permetre perquè no tinc fills, així de senzill. Depèn de quin tipus de vida portis, doncs això no ho pots acabar fent. I, per tant, doncs és això, soc persona molt, molt, molt lliure, molt ocellet, però va bé de tenir un quartel general on t'hi trobis bé, no? On et sentis acollit i diguis, avui torno a casa.
1: Doncs anem a conversar amb la Laura Castellet, que és qui sentiu, i ho farem per les tres seccions habituals del programa. I la primera, bàsicament, és els teus orígens, la teva família, els mestratges, d'on vens, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició Personal és un breu recorregut pels teus orígens, pels teus primers mestres o inquietuds, o aquelles persones que en un inici van marcar-te o van... encara que sigui subtilment, però et van, d'alguna forma, il·lustrar un possible camí. De petita he llegit que posaves versos a les músiques dels trobadors, no? Com a afició adolescent. Aquesta potser és una de les teves tasques de vida, no? El fet de posar-li so a la música medieval.
2: Sí, jo diria que poso banda sonora el que anem coneixent com a vida medieval, no? Jo tinc tres potes de vida, una d'elles és l'estudi i la divulgació de la història, especialment medieval, però em dedico a la divulgació creativa de diversos períodes i diverses qüestions. Després hi hauria la música, que s'ha anat centrant també en medieval, sempre és un període que m'ha interessat molt. I després tinc una altra pota, que és la meva pota professional de base, que és la il·lustració. Uh-huh. I també m'he acabat especialitzant molt en fer il·lustració o disseny per divulgar aspectes de la vida medieval. Per tant, tot va al capdavall a la divulgació, no? Jo sempre he estat una mica una rara avis a tot arreu on he estat, però sóc com el bufó de la cort, sóc un personatge divertit, agradable. Oi, guaita, què fa la Laura? Oh, fa dibuixets! Ai, va en bicicleta! Ara estava molt en bicicleta, però quan ja tenia 16 anys no hi havia ningú que anés en bicicleta, ni per una ciutat, ni viatjant en bicicleta pel món. Per tant, de coses rares n'hi ha moltes i tampoc no venien d'aquí. Però, per exemple, a casa meva hi havia una col·lecció de discos, que en el seu moment va ser tota una revolució, que era l'Antologia Històrica de la Música Catalana. Uh-huh. I... per exemple, últimament, que s'ha parlat molt de la Montserrat Torrent, organista excelsa d'aquest país i que encara als 93 anys continua tocant a l'orgue, va fer tots uns enregistraments de tots els orgues de

0: Països Catalans, etc. I dintre d'aquella col·lecció hi havia un disc que va marcar moltíssim tota una gent i tota una generació d'un grup que es deia Ars Musicae, i que van fer un disc que es deia Del Romànic al Renaixement. Jo em posava aquell disc recurrentment. O sigui, anava al tocadiscos quan no hi havia el meu pare. Ah, hem de parlar de tocadiscos, eh? No d'Spotify. I agulla, nyic-nyic, nyic-nyic, i aquell era un disc que, vés a saber per què, m'atreia moltíssim. I si sabies que hi havia alguna cosa de música medieval, doncs havia anat a escoltar-ho, i era una música que em fascinava molt. I potser el que em continua agradant d'aquesta música és que té uns paràmetres diferents dels que coneixem ara, no? Que es mou amb una altra línia de pensament, simplement.
1: I abans parlaves de que ets el bufó de l'acord, o som el bufó, els músics, al final. Però al final la història és inclús els trobadors, el bufó és el que acaba sobrevivint. Vull dir que acaben... A la corda acaben tots morts, menys el que toca la lira, no?
0: Sí. Sí.
1: Vull dir que és una manera de passar desapercebut el fet de cridar l'atenció com a bufó, no?
0: O sigui, a nivell laboral, com que sóc autònoma, vol dir que vas tastant a tot i a tot arreu. Si hagués estat profe d'institut, que hagués pogut fer-ho tranquil·lament, doncs hagués acabat amb una feina... molt implicada, però més rutinària, i segurament amb una depressió al cap d'uns anys, i ara estaria pensant en la prejubilació. I no és el cas. Estic pensant en reinventar-me sempre de nou. I sí, no sé si és ben bé això, el bufó de l'acord o l'autònom, però...
1: Bueno, els autònoms ens agraden.
0: Les aventures.
1: Doncs anem a parlar de l'ofici, no? De l'ofici al que et dediques, que són varis, des d'il·lustració fins a divulgació, fins a la música, fins a la història, amb aquesta secció que es diu Bèstia de carn.
2: Bèstia de càrrega.
1: Anem a parlar una mica del preu a pagar per dedicar-te a el que et dediques, i dels beneficis, evidentment. Aquests oficis que fas de músic, d'il·lustradora, de divulgadora, que són oficis artesanals, no són oficis industrials, diguem, mai estan al centre de res, sinó que demanen... són més aviat perifèria en el sistema on vivim ara, no? Però, en canvi, demanen una constància i una dedicació i un treball absolut, i tenen una inseguretat econòmica notable, no? La pregunta, que és la pregunta estrella del programa, és: a què creus que has hagut de renunciar, o que estàs renunciant, o que ja has renunciat, en el pla vital o en el pla material, per poder ser això, el que ets, un artista lliure, una persona que es dedica a el que li agrada, i concretament en el sector de la cultura?
0: Segurament el que sé que he renunciat i no m'hagués agradat renunciar és a una mínima estabilitat econòmica. Això és el que em pesa més. És cert, com t'he comentat abans, doncs, que no tinc fills, en aquests moments no tinc parella estable, però això m'ha vingut per diverses circumstàncies de la vida. No és una renúncia a la qual m'hagi posat la vida artística, no? Però, evidentment, doncs, quan tens parella, aquesta parella t'ha d'entendre.
1: Sí.
0: Si no entén aquesta vida rara, malament rai, no? I això va per un altre, no ha estat una renúncia expressa. I si hagués volgut tenir fills, per exemple, doncs ja els hagués tingut i ja m'hagués muntat la vida amb això. I evidentment també hagués tingut una altra estabilitat econòmica, per una altra banda, perquè si no te'n surts. No tindria, crec jo, que no tindria perquè sé que l'artista fos tan precari. Ahir mateix vaig fer, al vespre, una xerrada que acabava amb audició sobre el cant de la Sibil·la, i en el seu moment, quan m'ho van proposar, em pagaven una misèria. I els hi vaig dir, diu, teniu sort que sóc una doctora en història i no un serraller, perquè si no us arruïno. Dic, jo cobro un mínim de tant per xerrada. Val, cap problema, espero que ho pregunto a la Junta, i oi tant. Però els hi has de recordar a la gent que tu aspires a cobrar com un electricista.
1: Clar.
0: I això ha estat continu i ha estat sempre, fins i tot a l'època de les anomenades vaques grasses. A veure, hi ha gent que entra en uns circuits però que són comercials, no tenen per què ser especialment artístics. Però fins i tot gent molt, molt, molt consolidada, i veus que a vegades s'ha d'estar barallant per dir, no, no, és que jo porto tot un equip de tècnics, porto un cor, porto una orquestra, porto un no sé què, i això costa tant.
1: I tant, sí, sí.
0: I a tots els àmbits això és molt, molt difícil, i per tant ser artista, almenys en el nostre país i en el nostre entorn, comporta una renúncia econòmica, que vol dir també una renúncia a inversions en aquesta mateixa professió.
1: Clar.
0: No hi ha una regulació d'una mena de sindicat amb el qual la puguis facturar, per exemple. Ara els pagesos s'estan queixant de la burocràcia que arriben a tenir, però quina burocràcia no té un mestre, un sanitari, o els autònoms, que devem guanyar en burocràcia, no?
1: Sí.
0: No tenim dret a una baixa... És tot una precarietat que no tindria per què ser-hi. I, per tant, hi he hagut de renunciar a contracor.
1: Anem a parlar dels beneficis, també, perquè si no, no estaríem aquí. Suposo que és aquesta vida també et porta cada dia en un lloc diferent, en un... No, a vegades no ho penses quan estàs treballant en una cosa que t'agrada molt, de dir, hòstia, quina sort d'estar emplenant el meu temps amb això i vivint aquest moment.
0: Sí.
1: I el coneixement, sí. I el coneixement que atresores, també, perquè sí. Mentre tu ho fas, un altre s'ha fet professor d'institut, perquè així és, no?
0: No, i a veure, un professor d'institut també, si vol i és bo, també se segueix formant i està contínuament transmetent a gent.
1: Sí, però jo em referia més al fet que estan més en un lloc de treball fixe, no? Treballes per algú, en canvi, potser el fet de poder treballar per tasques o encàrrecs o... Et porta, no?
0: Sí, et porta a conèixer entorns molt diferents. A vegades tens la sensació... Mira, ara hi ha un ajuntament que m'ha demanat de fer una versió teatralitzada del no sé què, del castell. Llavors m'han agafat a mi perquè a part de que faig la il·lustració del fulletó per no sé què, mentre hi hagi no sé què, faré la música de fons amb no sé quants instruments... I és una feina molt variada, molt, molt creativa, et dona a conèixer una realitat tremenda, unes relacions humanes molt, molt riques, i realment, sobretot a través d'aquesta banda sonora històrica, però a través de les meves diferents implicacions laborals i d'interessos de hobby, que tot es barreja malauradament una miqueta, però acabes descobrint moltes maneres i creixent contínuament, no? El benefici d'un ofici com aquest és que mai et quedes estancat.
1: No, i al final també tens un coneixement, tens un know-how, que diuen els anglesos, que és això, que al final et creixes tu amb la pràctica, no? Estan allà, vull dir que no és tan fàcil ara posar-te a fer el que fas tu. Hi ha un bagatge darrere de molts anys.
0: Sí, sí, has de tenir molta flexibilitat, sempre els ulls molt oberts, digue-n'hi cartera diversificada, si ho vols dir en paraules de màrqueting, però sí, sí, evidentment, acabes tenint més flexibilitat que un empresari de borsa.
1: Respecte a la sonoritat de l'època medieval, que és allò que domines bé, has comentat en algun lloc que les músiques de l'estament popular... o els sons, més aviat potser, són força desconeguts, i en canvi els dels poderosos, els del clergat o aristocràcia, són molt més coneguts, no? Llavors, què ha perdurat més fins avui dia que coneguis d'autors, músiques, instruments, coses relacionades amb aquests estaments més poderosos, que són els que hi pagaven al final, o coses més relacionades amb...
0: A veure, parlant d'època medieval, hi ha un entorn... L'època medieval es classifica no amb classes socials, com entenem ara, rics i pobres, sinó amb estaments, que bàsicament és església, estament militar i aristocràcia i poble, no? A l'església s'hi concentrava el coneixement filosòfic, el coneixement tècnic, acadèmic sobre la música, i és molt interessant, molt, molt, molt, molt. I l'església podia ser permeable. O sigui, una persona que pogués ingressar en un monestir aprenia la part acadèmica formativa de la música i després la podia passar en un altre àmbit, no? Però de cara al que és la música popular, per exemple, per centrar-ho en alguna cosa concreta, en una anècdota i que ho entenguem, tot al llarg de l'edat mitjana es troben moltíssim flautes fetes amb os, flautes d'os, a vegades es troben fragmentades o senceres, i hi ha qui es pensa que tindran tots els forats, 6, 7, 8, els que siguin, però resulta que la majoria són flautes bastant llargues, fetes amb ossos de voltor, d'oca, de cigne o alguna cosa així, i que es toquen amb la mà esquerra, per tant, un flabiolet llarg, que es toca amb una sola mà. I veus que els forats estan disposats de manera que els toquis amb l'esquerra, no amb la dreta. Per tant, no és que sigui un flautista esquerrà, no, és que aquella flauta es toca amb l'esquerra. Per què es toca amb l'esquerra? Perquè amb la dreta puguis fer una percussió i una mateixa persona tingui melodia i ritme per una dansa. Això encara existeix, es diu flabiol i tamborí, i està a la cobla. Per tant, ha arribat, ha pervingut, i a tot el món, el nostre món cultural, en un sentit molt ampli, és bona part d'Europa i del Mediterrani, també part d'Àsia, hi ha influències africanes. Més enllà, la cosa ja ve d'una manera molt rara, no? Però a l'època medieval tant tenim influències d'Escandinàvia com del Marroc com d'Armènia, per dir-ho així. Aquest seria aquest àmbit més ample. I en tot aquest espai hi han flabiols i tamborinos. I hi han flabiols tocats amb la mà esquerra. No sempre apareixen amb la iconografia, perquè els senyors això no ho toquen.
1: Clar.
0: O com a molt el dia que es barregen en el poble i han d'anar a la festa de no sé què i surten els gegants i surten amb flabiol i tamborino. Ara ens ho estem carregant, això, perquè ara que he dit els gegants, tots els gegants van acompanyats de gralles. I fa 2 dies encara s'anava amb flabiol i tamborí. A Solsona encara n'hi ha de flabiol i tamborí.
1: Sí.
0: Però ha desaparegut moltíssim de tot arreu. I és una base medieval i que encara estava pervisquent. I ens l'estem carregant perquè la música popular és l'acordió diatònic i la gralla valenciana. Dius, home, hi ha altres coses, no?
1: Perquè ara que parles de la música trobadoresca, és una música únicament cortesana, o aquestes cançons...
0: És cortesana, però segons quines cortes... És d'una cort petiteta, que és diferent. O sigui, no és el mateix la Casa Reial que el castell de no sé on. I, per tant, això entrava en aquesta petita aristocràcia que podia ser més propera al poble. Per exemple, hi ha escrits que diuen que ha vingut tal juglar, ha cantat les cançons de tal trobadors, i tothom s'hi ha divertit molt. Els homes i les dones, i el servei del castell, i els soldats i la cuinera. Per tant, aquesta gent, doncs, mira, t'aixugues les mans en el davantal i te'n vas a la festa que fan els senyors, et quedes allà a la porta, però també participes d'aquesta transmissió. El mateix juglar, si només s'havia de guanyar la vida amb el senyor del castell, seria més pobre que un autònom del segle XXI.
1: Clar, però això anava a dir que els juglars tenien un circuit de concerts i de sales i de clubs bastant extès a Occitània o Catalunya, vull dir que...
0: Sí, aquí exactament igual que Occitània, Nord d'Itàlia, és aquest continuum cultural. I, evidentment, de petites corts n'hi havia moltíssimes. Ara, aquell mateix juglar, quan sortia de la cort, se n'anava a la plaça. Segurament a la plaça feia un repertori i a la cort en feia un altre. Algunes coses es barrejaven. Hi ha cançons que les pots fer aquí o es pots fer allà, però n'hi ha que no. Per tant, sí que hi pot haver unes... En el cas de la música de trobadoresca, sí que hi ha algunes músiques, tant música com poesia, que són molt rebuscades, molt intel·lectuals, i que has de tenir un previ coneixement de tot això, que no vol dir que tots els nobles tinguessin aquest coneixement.
1: Clar.
0: També hi ha escrits, doncs, soc tal juglar, he anat a tal castell, que sé que hi ha gent molt ben ensenyada, que hi ha ben entesos, i per tant faig aquest repertori. O he anat a cantar això, i hi havia gent maldient, que no ho han entès, i que per tant m'han criticat.
1: Això hi és, com a document
0: escrit.
1: I què són? Com, bueno, dietaris, no? Però vull dir que són com cartes o...
0: No, a veure, tant podem tenir la mateixa música trobadoresca, la mateixa poesia trobadoresca que parli de situacions pròpies.
1: Aquestes, sí.
0: O, a veure, tens moltíssimes poesies. Clar, poesia trobadoresca, tenim una quantitat brutal, amb una varietat molt bèstia. I tant pot ser que et diguin, cantaria aquesta cançó amb el so de tal altre, pam, ja et donen una informació. i vinc a cantar-la aquí, en el castell de no sé què, on sé que la senyora i les dames m'entendran. I els que no m'entenguin, que es facin fotre. Però vol dir que els altres no t'entenen, no? I pot haver dintre de la mateixa poesia aquest tipus d'explicació. I sí, també pots tenir literatura que s'hi refereixi. Evidentment has de saber destriar una mica, llegir entre línies, però concretament de l'entorn de la transmissió trobadoresca, sí, sí, tenim molta informació.
1: Podria citar, si jo les desconec bastant, les dones i la música medieval. Hi ha autores medievals o... En podria citar algunes i explicar breument de què és el que feien?
0: En general, les dones tenen els seus àmbits de veu, si els volem veure o no és una altra cosa, el que et deia abans, i depèn de... A la que hi ha un punt que pot ser un altaveu perquè una dona s'hi expressi, s'hi expressa. Hi ha espais en què la dona no s'hi pot expressar, puto. Hi ha espais que són exclusius de dones. Només falta que els anem a buscar. En el cas de la música trobadoresca, el que eren els trobadors, hi havia gent d'estaments bastant variats. Hi havia eclesiàstics que feien música trobadoresca, la majoria eren gent de la petita aristocràcia, podia haver-hi gent de l'alta aristocràcia, com els mateixos comtes reis catalans, que molts eren trobadors. Segurament eren més dolents, però bueno, els hi reien les gràcies perquè tocava, però vaja, també n'hi ha de bons. I també hi podia haver, jo què sé, des d'un mercader ric que havia tingut accés als estudis, però que no deixava de ser de l'estament dels treballadors.
1: O gent com el Marcabru era d'origen més humil, no?
0: El Marcabru aquest era humilíssim, aquest era un músic, o sigui, un intèrpret. L'intèrpret era un joglar que sabia fer bé el seu ofici. Hi ha qui sap serrar fusta, hi ha qui sap tocar una viola. És exactament la mateixa consideració, no? I com a joglar podia passar a trobador. El cas de Marcabru és molt significatiu. Però també hi podia haver altres trobadors, doncs, que fossin això, gent d'oficis, el fill d'un palleter, el fill d'un mercader, que, doncs, els he acabat interessant aquesta activitat. I s'hi han dedicat i han tingut un accés a l'escola, a la formació musical, diversos àmbits o el que sigui. En el cas de les dones trobadores que coneixem, les conegudes amb el nom occità de trobairits, però se'n pot dir trobadora, trobairits vol dir trobadores en occità, totes són membres de la petita aristocràcia, per tant, són gent que ha rebut una formació, que té un espai, un altaveu, i el fan servir. I seran de més o alt rang nobiliari, però no deixen de ser personatges de l'aristocràcia. Les trobadores se circumscriuen molt en un moment determinat, finals del 12, principis del 13, i en una zona molt concreta a l'interior de la Provença. A Catalunya no hi ha dones trobadores, com tampoc no n'hi ha a la Gascunya, ni n'hi ha a Aquitània, ni n'hi ha al nord d'Itàlia. És només en aquella zona i en aquell moment. Es va posar de moda i va sortir. També hi ha compositores eclesiàstiques. Actualment s'ha posat molt de moda, perquè és així, Hildegarda de Bingen. Jo vaig començar a estudiar i a cantar Hildegarda de Bingen fa potser 15 anys i no la coneixia ni Déu. Penso que ni Déu se'n haurien recordat d'ella. I en canvi ara s'ha posat exponencialment de moda. Ha estat una cosa, i me n'alegro perquè és un personatge realment atractiu. Hildegarda de Bingen no deixava de ser de l'alta aristocràcia, una persona amb molt de caràcter i amb una capacitat intel·lectual brutal i, entre d'altres coses, compositora de... no exactament de música litúrgica, perquè com que era dona no podia compondre música litúrgica, però sí música paralitúrgica, amb la qual té composició lliure, però eclesiàstica. La música trobadoresca, encara que comparteix els mateixos paràmetres, les mateixes estructures de la música religiosa, però és música lliure. No has de fer un himne, un antífona, un... No, pots fer el que vulguis amb uns poemes que tenen una estructura. Hildegarda fa el mateix amb el que en deia cançons, sinfonia, que alegraven, adornaven els oficis de la comunitat on estava. I, evidentment, era l'abadessa. És la persona única de l'anterior al segle XVI de qui coneixem més obra personal. I és una dona. i va arribar a compondre un centenar de cançons i una òpera sencera. Òpera entre cometes, evidentment, perquè és del segle XII, però és una peça amb un desenvolupament nus i desenllaç que dura una hora. Mm-hmm. I això no coneixem ningú més de la mitjana que ho fes, no?
1: Clar.
0: Ho va poder fer Hildegarda perquè estava en un entorn realment molt propici i perquè era de l'alta aristocràcia, perquè era l'abadessa del seu monestir. Però, com que va tenir aquest altaveu, ho va poder fer tranquil·lament.
1: Doncs, després d'aquesta conversa sobre el medieval, les dones, la música, l'ofici, anem a parlar una miqueta del territori. Anem a parlar de la terra de Marc.

0: Comarca.
1: Bé, doncs anem a parlar de... En aquest bloc parlarem de la Garrotxa i del sud del Solsonès. Bàsicament són els dos llocs que ara mateix, que jo sàpigui, hi tens uns vincles especials. Va, tot i que vas néixer a Barcelona, la teva família té vincles amb Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, i per tant Sant Joan segurament és la teva pàtria petita, el teu petit país. És on voldries ser enterrada, a Sant Joan, per exemple? No és una pregunta que es passi molt habitual.
2: Sí, no me l'esperava. No ho sé. Que les meves cendres vols...
1: Clar, la Laura de Castellet viu a Sant Just d'Ardèvol també, i aquests cementiris de poble petit són encantadors. O sigui, jo els trobo increïbles, que són el tamany d'un menjador. Jo ho dic amb una cançó, això.
2: Sí.
1: Que són del tamany d'un menjador i és... A ser enterrat en aquest lloc així ha de ser magnífic.
2: Jo realment, jo em sento del centre nord de Catalunya i Pirineu. Qualsevol d'aquests espais m'hi puc sentir com a casa.
1: Catalunya vella.
2: Sí, més o menys. Barcelona no deixa de ser la Catalunya vella. Per exemple, vaig viure una època al Maresme, li tinc molt de carinyo, però no ho sento a casa meva. En canvi, tinc molt vincle i he treballat i he viscut a la Seu d'Urgell, i encara que jo parlo més a la gironina, aquí m'he calmat una mica, sí. i no parlo amb la E, però em puc sentir de la Seu tranquil·lament, no? Depèn, hi ha tot un àmbit que me'l puc sentir molt meu, i evidentment doncs Sant Joan les Fonts, no de les Fonts, Sant Joan les Fonts, que és una població absolutament industrial, és pràcticament una colònia industrial. És on hi havia les arrels familiars, on hi havia els avis, i per tant jo em sento d'allà, encara que evidentment ara el vincle ha canviat molt, el poble ha canviat molt. Per exemple, quan jo era petita, vivíem molt a la vora de la fàbrica, i en aquells moments la fàbrica tenia una sirena que sonava 3 vegades al dia. Jo sento una sirena i m'emociono. Perquè és el meu paisatge sonor, no? I sabies que fins que no senties el... no et podies llevar. O al migdia, per exemple, senties... i al cap d'una estona... tots els homes de la fàbrica de paper passaven pel carrer davant de casa perquè pujaven els que vivien més amunt, i les dones de la fàbrica de filats baixaven els que vivien més avall, i tothom es creuava pel carrer.
1: Podríem dir que la sirena de la fàbrica és qui et va portar a fer després una tesi sobre les campanes de la Garrotxa, no? I tota aquesta...
2: El concepte de paisatge sonor, jo sempre ho lligo amb la sirena. Sí, hi ha paisatges que hi ha sons que són teus, i sí, ve d'aquí.
1: Actualment vius a Sant Just d'Ardèvol, que és un poblet on només hi vius tu, pràcticament de forma permanent.
2: Sí, després ja,
1: que està al sud del Solsonès, que està, i això trobo que és bastant fascinant del teu cas, que està just en el que era la terra de ningú o terra de rei abans d'arribar a la frontera amb el món musulmà, que és la vall del riu Bregós. Tu has estudiat, tens una tesi molt interessant sobre com es comunicaven les torres de guaita que hi ha al voltant d'aquesta frontera per fer un crit d'alarma en cas d'atac, des de Vallferosa fins al castell de Cardona o més enllà. Tu, quan et lleves al matí i estàs allà a Sant Just, en el teu imaginari encara estàs en aquell... O sigui, estàs a la frontera aquesta.
2: Hi ha una cosa que has dit que et posaria en dubte, que dius, aquesta terra de ningú. Tota aquesta zona, al sud del Solsonès, Segar, la zona, per exemple, de l'antic municipi de Llanera, que ara està dintre de Torà i és el que ha permès a Torà d'incorporar-se al Solsonès, etc. Tota aquella zona... hi ha més tombes altmedievals que empadronats avui dia. Això de que no hi vivia gent...
1: Bueno, però terra de ningú en el sentit de que era el terme de dir-li vés aquí a viure, però jo no et protegeixo. El rei devia dir... Jo no et protegeixo de...
2: Any 805. Hi ha un document del bisbe d'Urgell que li diu a un eclèctic fes a favor de tornar a la Seu i tornar-me a aquesta església on tu has anat a predicar dintre del comtat d'Urgell al límit de la seva frontera. Està controladíssim. I això és Sant Cerni de Llanera, eh? I Sant Cerni de Llanera és cristià i pertany al comtat d'Urgell i al bisbat d'Urgell claríssimament. Quan se n'hi va un heretge i funda un monestir en allà, xato, torna cap aquí. Torà és musulmà. I claríssimament musulmà. I el castell de l'Aguda és musulmà. I el castell de Vallferosa, ens agradi o no ens agradi, està dintre el comtat d'Urgell, als límits de la seva marca. Per tant, hi ha llocs que les fronteres poden ser més esponjades. En aquest cas, el que està esponjat és des de la sortida de Torà fins a la peixera de Llanera. Mm-hmm. El molí, eh? Exactament on comença... Bueno, pot
1: sí, la frontera ser... és molt ajustada, llavors.
2: En aquest cas, sí, hi ha llocs que pot ser molt més dispersa, però en general a Catalunya no, la dispersió no dura gaire, eh? I això que deies, i és una part interessant dels meus estudis, clar, ja començo... estudiant els instruments o els objectes sonors, com poden ser les esquelles o els corns, doncs, que no són instruments pròpiament dit per fer música, no? I dic, molt bé, ja tinc un corn, agafo una banya de vaca, li tallo la puta, corns de ceràmica, perquè en arqueologia se'n troben de ceràmica, val, i els refatges, no sé què, molt bé, ara veig que sonen. A quina distància sonen? Què hi ha en aquesta distància? Per tant, és no només fer l'objecte, sinó veure quin ús té aquell objecte en el seu entorn. Si no, no té sentit.
1: Clar.
2: Va, doncs anem a provar. El primer que vaig fer és allò, posar-me un punt, fins allà, WhatsApp, em sents? Sí, té sentit en aquí, no té sentit allà. Dic, això ho hem de fer amb una línia d'avís. I una de les que he estudiat més, doncs perquè hi visc, és des de la frontera fins al castell de Cardona, que era el primer lloc que estava preparat per tenir un exèrcit i poder, doncs, en cas d'un avís d'atac, poder repel·lir aquest atac. I llavors he anat fent allò, tot un estudi d'aquesta línia, o sigui, els avisos no van seguint la frontera en paral·lel a la frontera, més aviat la van cosint, no?
1: Uh-huh.
2: Evidentment has d'avisar cap a dintre. No et serveix de res avisar la torre que hi ha a Calaf, perquè no t'entraran per Calaf, t'entraran per Ardèvol.
1: Clar.
2: I per tant has d'avisar els de Llanera, els d'Ardèvol, els de Casa Cremada, els d'Anglarill, fins a arribar a Cardona.
1: Clar.
2: I clar, aquí hi ha tot un estudi sobreposat de diversos conceptes, des de trobar restes arqueològiques amb castells, veure com estaven fets aquests corns, ja fossin de banya o de ceràmica, restituir-los.
1: Mm-hmm.
2: És un exercici, de fet, d'arqueologia experimental, no? En aquest cas d'arqueomusicologia o arqueosonoritat.
1: Mm-hmm.
2: I aleshores buscar-te una colla d'amics que vulguin formar part de l'experiment, tu en aquí, i a veure. I veure, doncs, quines distàncies sonores et permeten avisar-te d'una banda a l'altra, quan trigues... Si d'un punt en un altre no et sents, què hi ha pel camí? I per tant he anat a parar molt amb toponímia de l'avís.
1: Uh-huh.
2: Quan tens una muntanya que es diu el Puig Cornador, doncs resulta que és d'on es cornava i a vegades està entre un castell i un altre.
1: Uh-huh.
2: I és un punt clau per poder-te sentir.
1: I de quanta estona estem parlant d'avís?
2: Sí, en el cas aquest de... Des de la Torre de Castellanes, perquè les torres més avall són musulmanes i tenen factura musulmana, i la Torre de Castellanes té una vista fantàstica damunt de tot el món musulmà que té als seus peus, i fins a Cardona hi ha 16 punts i un avís, si l'altre està apostat i pot respondre immediatament, que se suposa que si hi ha perill, més o menys estàs al tanto. Pam, pam, pam, pam, 16 punts, des de Castellanes fins al castell de Cardona es triga 4 minuts i mig.
1: Hòstia.
2: És molt ràpid. Linealment són més de 30 quilòmetres, eh?
1: Sí, sí, en riu tant d'internet.
2: Exacte, que hi ha cobertures. El dia que et falla la cobertura tardes més i tant.
1: El WhatsApp has d'obrir el telèfon, veure si te l'han enviat, en canvi això és per ruïda, hòstia, estan dient alguna cosa.
2: No, i més en una zona en què, per exemple, hi pot haver molta boira.
1: Mm-hmm, clar,
2: per tant, un avís visual...
1: Visibilitat, sí, sí.
2: Pot ser que no funcioni. Entremig hi ha un canvi de vessant i, per tant, segons quins sons o quines visualitats has d'anar molt al tanto, molt estudiadet per on passa. Està molt ben estudiadet.
1: Clar. Bé, doncs, realment estaríem parlant molta més estona, però hem arribat fins aquí amb Laura de Castellet a Swing de Comarques i ara anem a... Espero que no et posin un compromís el fet de que ara anem a tocar conjuntament, jo al piano, tu a la veu, el cant de la Sibila, a piano, que és el piano de cua, i veu que és un instrument, el piano, un instrument romàntic, no? Barrejat amb música antiga, llavors és... bueno, pot ser que el sindicat de músics medievals posi una reclamació, però bueno, esperem que no sigui així.
2: Sibila viu, si viu, i es reinventa el segle XXI, cap problema.
1: Avui farem una Sibila més romàntica.
2: Amb dues estrofes,
1: Dues, si porteta, no, perquè no... Ja ens hem allargat i no tenim més temps. Així que moltes gràcies per tot, Laura,
2: i
1: anem al piano, anem a tocar.
2: Fantàstic.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: podcasts. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
2: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de cindri o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els 5 sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingo en compte. Amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Something is coming. Something hungry for blood.
2: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
3: We did a dabble in D&D.
2: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava, i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles, i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista, el Robbie, desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons and Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters amb el Jon Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast, com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.

curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès us parla Pere Païssa. Començarem amb sardanes dedicades a Rubí i, en primer lloc, una sardana de Tomàs Gil i Membrado. Es diu Rubinencs sempre ferms. I després, Rubí, una joia. Sardana d'Antoni Mas i Bou. I ens les interpreten aquestes sardanes la Copla Jovenívola de Sabadell.

Avui hem començat escoltant les sardanes Rubinencs, sempre ferms, de Tomàs Gil i Membrado, i Rubí, una joia, d'Antoni Mas i Bou. Bé, i continuarem amb aquesta primera part d'aquest programa amb sardanes dedicades a Rubí. I ara, la Cobla Juvenil de Sabadell ens interpreta Ressons de Festa, de Joan Lluís Moraleda, i després Els Tres Tombs de Rubí, d'Emili Joanals.

La Copla Juvenívola de Sabadell ens ha ofert en ressons de festa de Joan Lluís Moraleda i després els tres toms de Rubí d'Emili Joanals. Bé, i continuem amb sardanes dedicades a Rubí. I ara el mestre Joaquim Soms ha fet aquesta sardana al nostre carrer Sant Joan, que també ens la interpreta la Copla Juvenívola de Sabadell.

Hem pogut escoltar la sardana de Joaquim Soms, que es diu El nostre carrer Sant Jaume, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, i ara farem un moment de descans, escoltarem una mica de dansa tradicional i després continuarem amb dues sardanes més dedicades a Rubí. La primera que podrem escoltar es diu L'aplec de Rubí, de Miquel Tudela, i després una altra de Joaquim Soms, que es diu Maria de Cala Mònica, de Rubí. I les escoltarem també amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar les sardanes l'aplec de Rubí de Miquel Tudela i Maria de Cala Mònica de Rubí de Joaquim Soms amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, i ara donem entrada a una altra cobla. Es diu La Principal de Vilafant i la primera sardana que podrem escoltar es diu a Josep Minestral del compositor Jaume Cristau.

Hem pogut escoltar la cobla La Principal de Vilafranc, una cobla formada per músics de diferents cobles que de tant en tant es troben per fer algun concert. I la sardana que acabem d'escoltar es diu A Josep Ministral, del mestre Jaume Cristau. Bé, i ara una sardana molt, molt coneguda. Es diu Marinada, és del mestre Antoni Pérez Moya, i l'escoltarem amb la cobla La Principal de Vilafranc, acompanyada per la soprano Montserrat Cristau.

Bé, acabem d'escoltar aquesta versió de Marinada d'Antoni Pérez Moya amb la cobla, la principal de Vilafant i la soprano Montserrat Cristau, que ara ens interpreten també una sardana molt, molt coneguda, que l'hem pogut escoltar a vegades amb cobla només, altres vegades amb cobla i una coral, altres vegades per algun grup de veneres. Doncs bé, ara l'escoltarem per aquesta cobla amb la soprano Montserrat Cristau, i es tracta de la sardana Girona m'enamora, de Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, amb la cobla La Principal de Vilafant i la soprano Montserrat Cristau. Bé, ja anant per acabar, escoltarem la darrera sardana que es diu Jardí de Vilafant. És de Jaume Cristau, és interpretada per la cobla La Principal de Vilafant i d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà. Adéu-siau i que tinguin un bon dia i una bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació encara tranquil·la a les carreteres, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa a plana internacional i en política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment a la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer de Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat general. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per Espot, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb les tempestes, volíem dir, d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic i a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, a bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus en zones boscoses i rieres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que, en l'audició d'avui, està dedicat al pronom personal jo, que, com sabeu sobradament, respon a la primera persona del singular, mentre que els altres, tu, ell o ella, nosaltres, vosaltres i ells o elles, es refereixen a la segona i tercera persona del singular i a la primera, segona i tercera del plural. I dit això, comencem sense més dilacions i en l'aspecte musical, l'espai d'avui, amb cançons que tenen com a denominador comú el jo, escoltant una ben emblemàtica del cantant de Linares, Miguel Rafael Martos Sánchez, artísticament conegut com Rafael, amb la que va representar a Televisió Espanyola a l'11è Festival de la Cançó d'Eurovisió, que es va celebrar a la ciutat de Luxemburg el 5 de març de 1966 i amb la que va assolir una discreta 11a posició d'un total de 18 participants, empatada amb Iugoslàvia, havent rebut 9 punts, 5 de Portugal, 3 del Regne Unit i 1 de Iugoslàvia. Bé, com ja haureu endevinat, m'estic referint a la mítica Yo soy aquel, obra del compositor Manuel Alejandro, i de la que, per si us interessa, a més del fet que el mateix Rafael hagués enregistrat una versió en francès, se n'han fet moltes altres, com ara la del famós Xaval de la Peca, i en versió femenina, com Tu eres aquel, de la cantant mexicana Imelda Miller.

El jo és la construcció d'una persona, l'essència que aglutina els diferents trets de la personalitat i que la distingeix com a individu diferent dels altres. És la consciència de ser un mateix enfront dels demés. Cadascú, en definitiva, és un jo per ell mateix. I ara toca escoltar el cantautor torinès Umberto Tozzi, que l'any 1976 va enregistrar el seu primer àlbum d'estudi titulat Donna Amante Mia, que incluïa, entre d'altres temes, la cançó Io Caminerò, de la que us convido a gaudir tot seguit mentre l'home va caminant.

L'origen dels concursos de bellesa moderns es pot trobar a Miss Estats Units, Miss Amèrica, que es va realitzar per primera vegada a Atlantic City l'any 1921. A casa nostra, l'equivalent, més o menys, d'aquests concursos són els que, des de mitjans del segle XX, consisteixen en nomenar com a pubilla i hereu joves representants de la vila, normalment en el marc de les festes majors, i que, en els seus inicis, pel que fa a les fèmines, estava molt marcat per la moralitat vigent, imposada pel franquisme, basada en la valoració d'aspectes com la bellesa física i les virtuts morals, com ara la dedicació a la llar i a la família de la candidata. Doncs bé, heu de saber que el xilè Joaquim Zamacois i Soler va escriure, entre 1917 i 1930, un bon nombre de couplets, alguns de molt populars, que cantaren artistes del paral·lel com Pilar Alonso i Raquel Meller, molts dels quals signà amb el pseudònim I. Kasamov, amb lletres de Marià Golobardes de la Torre i de Joan Misterio, pseudònim de Joan Casas i Vila. Un d'aquests couplets, referent justament a aquest tipus de concursos de base americana, és el que ens interpreta tot seguit la barcelonina Guillermina Mota, titulat Jo vull ser Miss, que la senyora va enregistrar l'any 1970 i figura inclòs en l'àlbum Remena, nena.

0: Yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
1: El nou Festival de Música de Sanremo es va celebrar entre el 30 de gener i l'1 de febrer de l'any 1959 i la cançó guanyadora va ser la més que famosa Piove, també coneguda com Ciao Ciao Bambina, interpretada llavors per Domenico Modugno i Johnny Dorelli. En segon lloc, i als efectes del nostre espai d'avui, va quedar la titulada Io sono il vento, obra de Giancarlo Testoni i Giuseppe Franciulli, que en aquella ocasió van interpretar Arturo Testa i Gino Latilla. D'aquesta cançó, com de quasi totes les importants dels festivals internacionals, es va fer la corresponent versió en espanyol, destacant potser l'italià Torre Bruno, que en va fer una en un disc del mateix 1959, que a més incluïa les peces Ciao Ciao Bambina, Giulia i Io. Us convido ara a escoltar aquesta versió del malaguanyat i simpàtic Torre Bruno, que, per si és del vostre interès, l'any 1965, quan estava en el zènit de la seva popularitat, va arribar a ser el presentador del concert que els Beatles van fer a Madrid.

Si sou molt sensibles, us convido ben amistosament a afluixar el volum del vostre aparell de ràdio uns minutets, perquè la cançó que tot seguit he preparat podria, tal vegada, ofendre-us. Es tracta del tema francès de l'any 1968, Je t'aime, moi non plus. T'estimo, jo tampoc. Amb lletra i música de Serge Gainsbourg, interpretada pel mateix Gainsbourg i Jane Birkin a duo. El títol de la cançó ve de la cita atribuïda a Dalí, que es veu que una vegada va dir: Picasso és espanyol, jo també. Picasso és un geni, jo també. Picasso és comunista, jo tampoc. El tema, com probablement recordareu, va ser força polèmic, perquè cap cançó havia representat fins llavors un acte sexual tan directe, ni tan sols durant la revolució sexual dels anys 60. De manera que la cançó va ser prohibida a les ràdios d'una pila de països, com ara l'Argentina, el Brasil, Islàndia, Itàlia, Polònia, Portugal, el Regne Unit, Suècia, Iugoslàvia i, per descomptat, també Espanya. I fins i tot va ser denunciada pel Vaticà, que va excomunicar l'executiu de l'enregistrament que el va llançar a Itàlia.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: Els amos de l'empresa Nutrexpan, que comercialitzava una xocolata en pols amb la marca Colacao, es veu que intuïen l'efecte de la ràdio a la població si emetien una cançó enganxosa. De manera que van encarregar-ne una en Aureli Jordi Dotres, que va compondre la més que coneguda Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical, que, segons que m'he informat, es va emetre per primera vegada, cantada per Roberto Rizzo, l'any 1955, i que, pel que he llegit, immediatament es va identificar amb el típic recipient de la dita xocolata. Ara, sense que ni un servidor ni Ràdio Molins de Rei cobrem ni un euro per l'anunci, us proposo recordar de nou aquella fins a cert punt nostàlgica i entranyable manifestació del jo.
2: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda,

0: Y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: Com sabeu prou bé, Quintero, León i Quiroga són els cognoms d'un trio de compositors, poetes i músics andalusos reconeguts per la seva autoria conjunta de moltes cançons populars en castellà en el gènere de la copla en el període que va entre el final de la Guerra Civil i els anys 1960. Una d'aquestes peces és la titulada Yo soy esa, que van popularitzar en el seu dia Juanita Reina i Concha Piquer, i, molt més tard, també Isabel Pantoja, i que va d'una senyora que es guanya la vida amb el que es coneix com la professió més antiga de la humanitat. Vaja, com diu la lletra, «Yo soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa». Doncs bé, l'any 1971, la malaguanyada Maritrini va enregistrar un disc en el que deixava ben clar, per si hi havia algun dubte, que jo no soy esa, tema que podem escoltar tot seguit.

anglesa, que són molt seus, per dir jo, diuen I. Bé, escriuen una I llatina, però la pronuncia com si fos I. Dit això, per al programa d'avui he triat una peça ben coneguda, titulada I Will Survive, que, traduïda literalment, seria Jo sobreviuré, encara que a casa nostra, en una frase com aquesta, el jo acostuma a no posar-se. La lletra d'aquesta cançó, popularitzada l'any 1978 per la cantant nord-americana Gloria Gaynor, descriu en primera persona com algú troba força personal mentre es recupera d'una separació. De ben segur que us plaurà recordar-la de nou.

El Peñón de las Almas, i és una pel·lícula mexicana de drama romàntic, estrenada l'any 1943, dirigida per Miguel Zacarías i protagonitzada per Jorge Negrete i María Félix. Inspirat en Romeo i Julieta, aquest film parla de la rivalitat existent entre dues famílies nobles, els Valdivia i els Iturriaga, sobre el domini d'una propietat a la qual es refereixen justament com el Peñón de las Almas. Les picabaralles entre aquestes dues famílies s'agudeixen amb els romans dels joves Fernando Iturriaga, en Jorge Negrete, i Maria Ángela Valdivia, la Maria Félix. I tot aprofitant la intervenció en la pel·li de l'esmentat Jorge Negrete, que menys que fer-lo interpretar en la mateixa, una de les seves cançons més populars. Yo soy mexicano. Bé, jo no, que sóc nascut a La Corunya, sinó ell. I de la que ara podem gaudir.

Quan hom demana o pretén coses impossibles o excessives, es diu que demana la lluna, i per fer-ho més contundent, que demana la lluna en un cove. Doncs bé, la cantant italiana Marina Fiordaliso, més coneguda simplement com Fiordaliso, que va començar a estudiar piano i cant a una edat molt primerenca al Conservatori Giuseppe Nicolini de Piacenza, i que, quan només tenia 15 anys, va quedar embarassada del seu primer fill, va començar la seva carrera de cantant a finals dels anys 70 del segle passat i va enregistrar, l'any 1974, una de les seves cançons més populars, Non voglio mica la luna, que aquí es va conèixer com Yo no te pido la luna, i que sona ara mateix.

Potser ja haureu vist, al cinema o a la tele, la pel·lícula Los Últimos de Filipinas, dirigida per Antonio Román i estrenada el 1945, que descriu de forma dramatitzada el setge de Baler, el que va ser sotmès un destacament espanyol per part dels insurrectes filipins a l'església d'aquest poble durant 337 dies. En l'aspecte musical d'aquesta pel·li es recorda particularment la cançó Jo te diré, amb lletra d'Enrique Llobet i música de Jorge Halpern, interpretada per la malaguanyada Juana Fernández Ruiz, més coneguda com a Nani Fernández, que és justament qui ens la canta tot seguit. I, per cert, pel que fa a aquest tema musical, he llegit que alguns el consideren una havanera i altres un bolero. Jo simplement ho deixo al vostre millor criteri.

les cançons més recordades del Festival de San Remo de l'any 1965 és la titulada Yo que no vivo senza te, i que aquí es va conèixer com Yo que no vivo sin ti o Nos quedamos solos. Podem escoltar ara la versió instrumental d'aquesta peça a càrrec de l'orquestra de Paul Moriat, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar alguns himnes en sentit ampli, tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'Elin 9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional del Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: segur que l'heu reconegut directament. S'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva, i bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè doncs apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sick Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè doncs voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no sé, un hotel fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament, trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia i segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, al cel, ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui... Llavors, el tema és aquest.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Ah, exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada.

0: que ens poden agradar. Doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no? Amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensen que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500 i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. En què benefici és important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Mèdia. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant dins

0: d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
1: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
2: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
1: S'hi alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. Quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
2: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
1: Fins ara, Núria, que vagi bé.
2: Li diem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
3: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
2: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
3: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys quatre vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
2: I encara un darrer punt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
3: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat trajectat a l'Hospital Vall d'Hebron.
2: Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
3: Que vagi molt bé, Núria.
2: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
4: Bon dia.
2: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
4: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La ja, marca magra... per si algú no ho entenia.
2: No són les de telefonia, són les de creuers.
4: Són les de creuers. M'agrada molt així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
5: estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara, i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que arriben cada divendres.
2: Repassem notícies d'altres territoris, a Montblanc.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Graphic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
2: Farà fotos des d'aquí.
4: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre, perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció facció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
2: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan escampada. Pel territori, Marina, una abraçada.
4: Sempre fem territori. Fins ara.
2: Fins ara.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, amb les hores prèvies ja molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica del dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica, perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Què sabem a hores d'ara, que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
7: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent,
1: D'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
2: Clar, totes aquestes llavors, que has dit...
1: Exacte. De retruc. No, clar, la N340 i la 7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la 27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
2: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és Alt Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien Alt Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
1: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
2: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
1: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils, i també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
2: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No, esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar. Tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
1: Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
2: Bé, això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
1: Exacte.
2: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no? Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direcció de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
1: correcte.
2: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
1: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
2: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
1: doncs,
2: amb tots aquests vehicles?
1: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies mercaderies en general i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a l'AP7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
2: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe, hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
1: sí.
2: que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
1: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
2: On es veurà Prades.
1: Sí, Prades.
2: És que
1: també.
2: Prades l'estan liant parda, eh?
1: Sí, ja ho explicareu
2: sí,
1: vosaltres.
2: Sí, ja ho explicarem demà.
1: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
2: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb 4 consells que resumeixen o que per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
1: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
2: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
1: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu ens en parla Diana Mar de DeltaCat.
8: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
9: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipsi pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona que facin la descripció, però també pues se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu bé, utilitzant altres sentits.
8: clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza. Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
9: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest airet que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a la oïda. Diuen que si estàs en la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
8: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
9: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que, la, diguéssim, va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega o una persona evident, perquè els dos a l'hora.
8: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
9: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, en barreres físiques, però també hi ha barreres que són, no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en física, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i bueno, irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i en les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
8: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
9: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. O sigui que serà tota una experiència.
8: Suposo que molta emoció, no?
9: Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
8: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls, i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de 9 en folre, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 de 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de 9 en folre manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any, sí, de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, això, i la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en folre, descarregàvem el gama extra amb el 2-9 en folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en forra i el 4 de 8 amb l'agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
2: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou,
2: tenim
0: no,
2: nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo
2: sí,
0: i amb qui
2: sí,
0: no.
2: Sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
0: El tenim a prop.
2: Sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu de... d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super, super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre un gran massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de 3 capes, en el nostre cas, és l'únic. I, bueno, són 3 capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
2: I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació. Les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els 3 eclipses que tenim, els 3 eclipsis, perdó, que tenim aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no? a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? 3 coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i de més, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
0: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
0: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
0: No hi ha problema de que quedi algun angle obert i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
0: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, innocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
0: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
0: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries, I bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
4: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
9: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
7: Salut Activa.
10: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Laram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, o on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi, del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Uber, per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí. Home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars, amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira.
3: Amb un descampat.
0: És bona.
3: Amb molta colla, amb molts amics i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
0: Què dius ara?
3: No em cava d'agradar. Però bé, veurem què passa.
1: A veure.
3: Ahir en Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Jo vull saber per què li fa pena. No, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí, per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya, per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs sí. És un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Llavors no ho sé. Bueno, a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt ideal. Bé. És ideal, imagina't, una casa, veus avis contents, els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí, sí, sí, i a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, i allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita de patates, vinga, he preparat. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies, Aina. Fins ara, Núria. Fins ara. Però en volem saber una miqueta més sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emunt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitat, s'han tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaolària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Terra, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora de l'eclipsi tots en silenci, i

0: L'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
1: Van vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos, que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes. I tenir un pla B, perquè si ja no es pogués fer, que es pogués fer en un altre puesto, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, doncs va ser que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un puesto perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tenim les cubes de la DF per si a cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats, també.
0: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
2: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu d'allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
0: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
2: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
0: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
2: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
0: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de

0: Les grans ciutats ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Però el turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
1: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona dos més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat els municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant, i ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres.

0: El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell. El té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres. I és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia,
0: anem
1: doncs
0: a la pelo.
1: Ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo, bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
2: Normalment ho fan de manera habitual. Mm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
1: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
2: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
1: Vale, per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
2: Exacte.
1: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tan... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo
1: aquest
0: quan tinc
1: hàbit,
0: temps.
1: Eh?
0: Quan tinc temps.
1: Quan tens temps,
0: ja
1: que
0: només m'ha
1: aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu? Alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
2: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? En morenes, el moca mousse, vale? Que són uns reflexes molt sutils, buscant sempre la naturalitat.
1: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no?
2: Exacte.
1: Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
2: Totalment,
1: sí, eh?
2: Totalment, o sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per a una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
1: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
2: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per la Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly,
2: sí.
0: No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
2: Pues tot.
0: Tot,
2: o sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
2: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuidar el cabell, eh? Núria, important
0: sí,
1: que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor. Te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
2: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
2: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, d'aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritresa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
2: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada, estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
2: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram, ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera, i llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència?
2: Sí, eh? Sí, lògicament, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
1: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
2: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és, ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
0: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però segons que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
2: exacte,
0: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
2: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
2: Sí, molt. Sí, eh? La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
2: Sí, sí, sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acaba tens alguna cosa més per preguntar.
0: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
2: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament, fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
0: O sigui, fer-te, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després d'això ha de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
2: També.
1: Molt bé.
0: Això és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això t'esbota, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
2: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes... I sí, depèn si són reflexes més sutils, més i mig, dos.
1: Molt bé.
2: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però més de cada 3 mesos, no.
1: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
0: Bueno, m'apuntaré, vinga.
1: Per deures i propòsits pel proper curs.
0: No, que es nota,
1: Eva,
0: que es nota.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies per estar avui amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
2: Igualment.
1: Gràcies, Núria.
0: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
1: Fins demà.
0: Fins
1: adéu.
0: Demà.
3: Adéu. Obert per vacances.
0: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts de 2:15, i aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, avui, dins l'espai Mare Mar, us presentem la tortuga careta.
3: Mare Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La tortuga careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans, que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
5: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Aleshores va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses. Val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha als laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem a més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això dona les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
4: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar, des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
5: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop se sigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
4: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
5: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara encara està a la platja, s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris es expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però, esclar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, de, en el moment que hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
4: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
5: Sí, sobretot és això, eh? De cop, en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues a mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges, no només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol Cama Negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
4: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
5: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu, perquè hi havien persones allà fent fotografies en flash, estan molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu, i com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
4: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i abans de tot els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar i en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar al mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui al Freaky Time d'estiu aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
4: Freaky Time d'estiu.
6: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
7: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, i gràcies al seu autor ja ha tingut diferents influències d'altres àmbits, no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs, aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se la coneix a altres països per la Deluxe. I
6: gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
7: Exactament, gràcies a Panini.
6: Perdoneu la broma.
7: Berserk ha passat per diverses editorials, i ara, des de que està Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és l'edició més top, diguéssim.
6: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
7: De moment, sí.
6: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
7: Primer, dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
6: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
7: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
6: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
7: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
6: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. anava a fer una pregunta, però ja sé, jo crec que ja sé la resposta i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
7: Jo, per mi, bueno, aquí és la Master Edition, que és la... l'edició definitiva que de Berserk.
6: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
7: i en Dani.
6: I això ha estat el Freaky Time d'estiu. Fins la propera.
7: Adeu.
0: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Verse, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
8: Sí, és on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
6: Molt bé, molt bé.
8: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
9: La forma de divulgar la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
8: El tenen en molta estima, i així és avui, dilluns 10 d'agost a les 10 de la nit en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
0: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, la comarca de l'Urgell.
8: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de 20 de cellers col·laboradors de la proposta, i destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Buixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Buixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és de taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi ha tres pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 9:45 de la nit. I tot això serà a la Sala Sartana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
2: Adéu. Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de rebella, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden res, dos minutets, per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és. Aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui que...
1: Vosaltres
3: que
1: també, no? També comenceu sí. també Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin al propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé, sí, molt bé. Sí. Ah, que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina, sí,
3: doncs
1: sense...
3: Això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que moltes persones els hi coincidirà a Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: Clar,
3: final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu? Exacte. Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Fins demà. Tres minutets i mig i se n'esfaran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a l'AP7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicán Balonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala. Notícia.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu benvinguts i ben retrobats. Avui comencem programa amb unes paraules de Francesc Torralba que reflexiona sobre saber dir no amb una somriure als llavis. Diu, sempre m'ha rondat pel cap la frase de Jules Renard. L'únic home verdaderament lliure és el que pot renunciar una invitació a dinar sense donar cap excusa. Probablement la tinc tan present perquè sempre que dic no a una proposta, a una invitació, de l'ordre que sigui, em sento terriblement culpable i només puc dissimular aquesta culpa amb alguna excusa. No hi ha llibertat possible si no ens acostumem a dir no, a refusar propostes o a renunciar a projectes. No tenim el do de la ubiquitat, ni som omnipotents. La llibertat a què podem aspirar es vesteix sobre un ésser amb una gran gamma de capacitats i de recursos, però l'ésser humà no és omnipotent. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu, bastant ensapegada avui, és de Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

No llegeixis per llegir, no imitis, sinó que has de tenir interès per descobrir tu mateix aquestes coses. S'ha de reflexionar.

Ningú aconsegueix la meta amb un sol intent, ni perfecciona la vida amb una sola rectificació. Ningú camina per la vida sense haver trepitjat en fals moltes vegades.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dieter Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habilitats, volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Els homes són criatures molt rares. La meitat censura allò que practica i l'altra meitat practica allò que censura. La resta sempre diu i fa el que té que fer.

La frase «ningú sap el que té fins que ho perd» més aviat hauria de ser «sempre vas saber el que tenies, però mai vas pensar que ho perdries».

Quan els savis s'enamoren, semblen ximples, però quan s'enamoren els ximples, sempre semblen tan ximples com abans.

El futur ens tortura i el passat ens encadena i és per això que se'ns escapa el present. Soy dos.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, amb la participació també de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la Granja d'Escarp, Serós i Almatret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierró es pot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix?
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat. I aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què ha estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

Sí, sí, sí, mur de Berlín. Semblava que ja havíem abandonat aquestes classes d'història típiques de batxillerat. Doncs no, tornem. Que us he colat aquí una miqueta de coses d'accidents, que si parts d'atraccions... Tornem a la història, perquè si no us acostumeu. Ja, la propera setmana ja tornarem als parcs, però avui tornem al tema de la història. Perquè sí, mur de Berlín és una cosa relativament propera. Potser tots imagineu com una cosa tope d'antigua, no? Però no, de fet, la Eli va viure la caiguda del mur de Berlín. Ella, encara que ja sabeu que la Eli és molt jove, ho va viure. O sigui, molt probablement molts de vosaltres ho heu viscut. Qui no ho va viure va ser Taylor Swift, perquè va ser el mateix any que va néixer. Però bueno, comencem a parlar del mur de Berlín, aquest mur immens que està, bueno, doncs, ple de grafitis, aquesta separació, aquestes torres de vigilància, no? Bueno, soldats vigilant més bé que torres, com li volem dir torres, però volia ser més vigilants. Aquí hi ha, doncs, aquesta típica imatge, no?, que sempre que anem a Berlín, doncs, és com, ai, del mur, ¿dónde? ¿Pa aquí, pa allà? Bueno, i també ho lliguem amb tot el tema, recordeu, de si Txernòbil, que si la lluna, que era aquest context històric que torno a repassar, de, bueno, ho repassarem més endavant, d'aquests dos bàndols, del comunisme, del capitalisme, bueno, aquest tema que es va crear envers a aquesta guerra freda que hi havia, no? Però, bueno, continuem. Aquest esdeveniment en aquest estiu, podríem dir, l'estiu de 1989, és quan el mur va caure definitivament. De fet, va ser el 9 de novembre, val? A l'estiu pillat amb moltes pinces, però bueno, us explicaré per què he dit que és l'estiu. Aquell estiu, doncs, molta gent gaudia de vacances. Europa de l'Est començava a moure's d'una manera que ningú hagués pogut imaginar-se abans. A Polònia ja s'estaven organitzant les primeres eleccions. A Hongria es començava ja a desmuntar aquesta frontera amb Àustria. I també milers d'alemanys descobrien que gairebé després d'aquests 30 anys que havien passat, existia, doncs, una petita sortida per escapar cap a Occident. I sense saber-ho, aquell estiu ja estava, doncs, posant en marxa una mica la reacció en cadena que arribaria més endavant, que faria caure el mur de Berlín. Està molt agafat amb pinces? Sí, que no va ser l'estiu, va ser el novembre. Però l'estiu ja s'estava cuinant tota aquesta caiguda, perquè no va ser senzilla la caiguda, no va ser que van venir i la van tombar. Va haver-hi molta cosa. Per entendre què estava passant aquell 1989, hem de retrocedir molt més enrere. Hem de tornar a un continent completament devastat per la Segona Guerra Mundial. El conflicte, recordem que va acabar el maig de 1945. Europa era pràcticament, doncs, un camp de runes, tot estava destruït per als bombardejos, la gent desplaçada, les carreteres que no es podien passar, les fàbriques també, doncs, rebentades totes. I Alemanya estava especialment derrotat. Adolf Hitler s'havia suïcidat al seu búnquer de Berlín, el règim nazi havia desaparegut, les potències vencedores, doncs, van decidir de nou, i el país que havia decidit el conflicte, doncs, havia de també de patir les conseqüències, com va passar, no?, en la Primera Guerra Mundial. Els Estats Units, el Regne Unit, França i la Unió Soviètica van acordar dividir Alemanya en quatre zones d'ocupació, val? Van dividir. Ah, no va passar-ho. Dividim en quatre zones, cadascuna seria administrada per una de les potències vencedores, mentre decidia què fèiem al país. Van dir, mira, per ara ens el repartim entre quatre i ja veurem què és el que fem. Això va provocar un problema, això sí que us vaig a dir. Berlín, la capital, es trobava dividida per les... No, dividida, doncs, en aquesta zona que controlaven els soviètics. Però, igualment, es va separar en quatre zones, igual, es va donar exactament igual. En teoria era una cosa que havia de ser provisional, però va acabar convertint-se en una de les zones més tenses, podríem dir, del planeta. Una ciutat podia estar governada per quatre països que sí, que al principi eren aliats, vamos contra los nazis, però no. Duraria poc aquesta aliança, ja us ho puc dir. Perquè, com us vaig explicar en altres episodis, quan va acabar la guerra, començava un nou conflicte, que, doncs, no hi hauria aquestes grans batalles, com us vaig dir, no hi havia tampoc una declaració de guerra oficial, seria aquesta lluita política, econòmica, tecnològica, ideològica... La Guerra Freda, en resum, que recordem que estaven els Estats Units i els seus aliats occidentals, que eren, doncs, partidaris del capitalisme i de les democràcies liberals, i d'altra banda estava la Unió Soviètica, liderada per Iosif Stalin, que defensava, doncs, l'expansió del comunisme, i això
aquest conflicte era el nom, era la Guerra Freda, bàsicament. Per què? Perquè, com us vaig dir, no va haver-hi cap tipus de guerra física, simplement era, doncs, això, combatir perquè arribava la lluna, etc, etc. De fet, aquest terme de la Guerra Freda es va popularitzar perquè descrivia perfectament la situació, perquè les dues grans potències competien en tots els àmbits possibles, però no volien arribar a una guerra que acabés sent, doncs, aquesta catàstrofe nuclear. Però, bueno, ben aviat aquella divisió també es faria visible a Alemanya, perquè l'any 1949 les tres zones occidentals es van unir per crear la República Federal d'Alemanya, coneguda popularment com l'Alemanya Occidental. La capital provisional, perquè recordem que Berlín estava separat, no podia ser capital de dos països a la vegada, seria Bonn. Poc després, la zona soviètica respondria, doncs, amb la creació de la República Democràtica d'Alemanya o l'Alemanya Oriental, amb capital a Berlín de l'Est, que, malgrat el seu nom, no funcionava tal com una democràcia com l'entenem avui en dia. El poder estava concentrat en un únic partit, el Partit Socialista Unificat, sota, doncs, la influència directa que venia des de Moscou. I a partir d'aquell moment, Alemanya es convertiria en el millor exemple de la divisió del món en aquell moment. A l'oest començava una espectacular recuperació econòmica gràcies a aquests factors com, per exemple, el Pla Marshall dels Estats Units, i les fàbriques es tornarien a produir, els salaris augmentarien, haurien nous negocis, hi haurien cotxes... Bueno, tot començaria a ser com abans. Les famílies, doncs, podien aspirar a una vida relativament, doncs, bé, per haver viscut una guerra mundial. Està el tema bastant correcte. Però a l'est, el govern, doncs, va prioritzar una economia planificada que, doncs, recordem, les empreses estaven sota el control de l'Estat. Això sí, hi havia feina, hi havia habitatge, hi havia serveis bàsics, però hi havia com escassetat de molts productes. I també, doncs, hi havia menys llibertat per emprendre aquests negocis privats i hi havia, doncs, aquest control una mica sobre la societat. El contrast es veia radicalment a Berlín, perquè en una ciutat, doncs, hi havia dos mons diferents. A Berlín de l'Oest començaven a obrir les botigues de productes, els cinemes, les cafeteries, aquests grans aparadors al mig del carrer, i a Berlín de l'Est, en canvi, doncs, es continuava aquesta planificació estatal, moltes persones que podien viure, que només podien viure aquí. I, bueno, això acabaria convertint-se en un enorme problema pel govern comunista, perquè durant els anys 50 cada vegada més ciutadans de l'Alemanya Oriental marxaven cap a l'Oest, i no era necessari saltar cap mur perquè no existia, val? O sigui, era, diguem, un mur imaginari. Lo qual era encara més xocant, perquè dius, en aquesta línia imaginària no podem obrir tendes i l'altra sí. Era, diguem, encara més xocant que si no ho podíem veure. Només calia arribar a Berlín i travessar d'un sector a l'altre, i era com rotllo Salven, saps? Salven,

una expressió que s'ha utilitzat durant tots aquests anys per doncs, explicar com és que va ser aquesta fugida de les millors oportunitats del país. La situació va arribar a ser doncs, preocupant i les autoritats comunistes van començar a buscar una solució. I oficialment doncs, afirmaven que molts ciutadans marxaven perquè Occident es manipulava amb propaganda. Per això era. Però la realitat era, diguem, bastant més complexa. Molts simplement buscaven més llibertat, millors salaris, més possibilitats professionals o el dret a poder emprendre el seu propi futur. I, doncs, mentrestant, els dirigents soviètics van observar amb bastant preocupació doncs, com és que Berlín s'havia convertit en això, en aquesta frontera que dividia Europa. I la nit del 12 al 31 d'agost de 1961, mentre la majoria de berlinesos dormien, tot va canviar. Milers de soldats, policies i obrers van començar a desplegar quilòmetres de filferro espinós separant sobtadament els sectors oriental i occidental de la ciutat. Es van tallar carrers, vies de tren, línies de metro i fins i tot clavegueres que connectaven a les dues parts de Berlín. Llavors, quan es van aixecar els ciutadans, imagineu-vos la cara que se'ls va quedar quan van veure que la ciutat havia estat dividida per la meitat d'un dia a l'altre. Persones que el dissabte havien anat a visitar mateixos familiars que estaven a l'altra banda, ja no podien tornar. Els treballadors que cada matí travessaven la ciutat per anar a la feina es van trobar de cop sense poder continuar la seva rutina. Famílies senceres van quedar separades per aquesta tanca de filferro que amb el temps es convertiria en el mur més famós del planeta. El govern d'Alemanya Oriental ho va, diguem, batejar com el mur de protecció antifeixista. Segons les autoritats comunistes, servia per impedir que els espies occidentals, sabotejadors i enemics del socialisme entressin al país. Era el que deien. Però la immensa majoria del món va entendre immediatament quin era el seu objectiu de veritat. No es tractava tant d'impedir que la gent entrés, sinó de que la gent pogués sortir. Durant els mesos següents, aquella barrera improvisada es va transformar en una fortificació gairebé inexpugnable. Van aparèixer enormes, doncs, aquests típics blocs d'hormigó que ja recordarem més del mur, torres de vigilància, focus d'altra potència, tanques metàl·liques, aquests fosos, les patrulles de gossos, les alarmes... Bàsicament era com la franja de la mort. Qualsevol persona que intentés travessar seria doncs, arriscada a ser detinguda o fins i tot a morir sota aquestes guàrdies que hi havia. I de sobte una ciutat sencera es va convertir doncs, encara més en aquest context del que s'estava vivint a Europa, en aquesta Europa separada.

La construcció del mur no va acabar l'agost de 1961. El que inicialment havia estat doncs, aquesta barrera improvisada de filferro espinós es va acabar convertint any rere any doncs, en una frontera cada vegada més sofisticada i vigilada. Amb el temps acabaria tenint més de 150 quilòmetres que envoltaven Berlín de l'Oest. No era només una paret de formigó, era tot un sistema defensiu doncs, amb aquestes tanques, aquests murs metàl·lics, aquest formigó, aquestes tanques electrificades i amb aquestes vigilàncies i camins patrullats, doncs es va acabar convertint doncs, en el que tota la gent anomenava la franja de la mort, perquè ningú aconseguia travessar-la sense ser descobert. I com us podeu imaginar, als habitants de Berlín Oriental, la vida doncs, els hi va canviar bastant d'un dia per l'altre. Aquestes famílies que estaven separades simplement per aquesta línia, perquè abans era simplement el mateix carrer, els germans, els avis i els pares doncs, van quedar separats per aquesta frontera que a vegades és que literalment... Corta per aquí! O sigui, com quan... Bueno, no hem parlat en aquest cas, no? Però quan es van repartir els territoris d'Àfrica... Línia i per aquí. I si hi ha una casa, doncs us aguanteu. O sigui, no es va tenir en compte la planificació urbanística. Com, tallem per aquí i que tingueu sort. Les societats de l'Alemanya Oriental van reforçar encara més el control sobre la població. Qualsevol crítica al règim o al mur comportava problemes. Viatjar a Occident era impossible i qualsevol contacte amb l'altra banda era observat amb bastanta desconfiança. El govern insistia que allò era necessari per protegir el socialisme, però cada vegada més persones començaven a sentir que vivien atrapades dins el seu propi país. Moltes cases situades exactament al costat de la frontera van ser desallotjades perquè les finestres doncs, donaven cap a Berlín de l'Oest. Alguns edificis es van tapiar les portes i les finestres per impedir que la gent pogués escapar per allà. I, de fet, en alguns casos, els edificis van haver de ser enderrocats perquè és que passaven pel mig de la línia i no era viable fer això. Però ni tan sols aquest mur, aquesta planificació autèntica que es va fer, va impedir que la gent pogués escapar del tot. Des del primer moment, centenars de persones van començar a buscar maneres per intentar creuar la frontera. Alguns aprofitaven doncs, els descuits dels soldats. Antes, doncs, amb algunes cordes, intentaven escalar els murs. Hi havia fins i tot gent que amagava familiars dins de vehicles, amb compartiments secrets, una cosa bastant complicada. I d'altres doncs, van construir fins i tot tirolines entre edificis o van fabricar doncs, aquests petits elements per poder canviar d'una banda a l'altra. Cada fugida era una història diferent i moltes semblaven típica pel·li d'aventura de Steven Spielberg, de he agafat un no sé què, no sé, coses molt complexes per intentar creuar d'una banda a l'altra. De fet, una de les més espectaculars va tenir lloc l'any 1979. Dues famílies van decidir que, mira, que estaven fartes i van decidir construir un globus aerostàtic utilitzant centenars de metres de tela cosida a mà. Durant mesos van treballar de nit, amagant totes les peces perquè ningú sospités res, i quan finalment el globus doncs, va estar acabat, mira, que van enlairar-lo, aprofitant la foscor, i van aconseguir sobrevolar la frontera fins a aterrar a l'Alemanya Occidental. La seva història arribaria a fer la volta al món i demostraria que fins i tot amb un sistema tan controlat, la imaginació humana pot trobar camins inesperats. Però bueno, altres intents no van acabar de manera tan bonica. Segons les investigacions més acceptades, almenys 140 persones van morir intentant travessar el mur de Berlín, encara que alguns estudis celebren aquesta xifra, això és el que està socialment acceptat.

Molts doncs, van ser abatuts pels guàrdies, altres van morir ofegats pels canals, electrocutats a causa també de les mines i també doncs, van també morir a les trampes instal·lades en alguns sectors de la frontera. Una de les imatges que més va commocionar el món va ser la de Peter Fetcher. L'agost de 1962, aquell jove de 18 anys va intentar escapar juntament amb un amic. Els guàrdies van obrir foc i el Peter va caure ferit dins de la franja fronterera. Gairebé una hora va romandre allà estirat, demanant ajuda mentre els soldats d'una banda i l'altra observaven, doncs, impotents aquesta situació. Finalment es va morir dessagnat davant de les càmeres de televisió i dels periodistes occidentals, i la seva mort es va convertir en un dels símbols més dramàtics de la divisió d'Alemanya. De fet, es calcula que durant els gairebé 28 anys d'existència d'aquest mur, més de 5.000 persones van escapar amb èxit, això sí, de Berlín de l'Oest, utilitzant doncs, tota mena de mètodes diferents. Alguns túnels sí que van ser doncs, descoberts quan superaven doncs, els 100 metres de longitud. Però per controlar encara més la població existia una organització que acabaria de convertir-se en una de les més temudes del segle XX, la Stasi, el Servei de Seguretat d'Alemanya Oriental. Oficialment s'encarregava de protegir l'Estat, però a la pràctica desenvolupava una enorme xarxa d'espionatge intern. Molts funcionaris, i també hi havia centenars de milers d'informadors, vigilaven converses, cartes, trucades telefòniques i qualsevol activitat que es considerés sospitosa. En molts casos no calia ni proves. Va ser, mira, ha denunciat... Mira, doncs ja està. Investigació, com a Hacienda. Pamba. Investigació. La desconfiança arribaria a tots els àmbits de la vida quotidiana. Alguna gent, és que estava... La gent estava ratlladíssima, perquè qualsevol cosa que tu li diguessis a algú, si s'enterava aquesta organització, podies acabar molt malament. És que, clar, podia imaginar-te que el teu company de feina, amic o familiar, podien haver estat rajant de tu a l'Estasi. Això va dir que, mira, que molta gent doncs, preferís no parlar de política ni tan sols dins de casa seva amb els seus fills i parelles. I mentrestant, uns metres de distància, Berlín de l'Oest es vivia una realitat completament diferent, convertida en una petita illa occidental envoltada d'aquest territori doncs, comunista. La ciutat rebia importants ajudes dels seus aliats i amb el pas dels anys es transformaria en el centre cultural que era extraordinàriament actiu per l'època. Hi van arribar artistes, músics, estudiants i creadors de tot el món. La ciutat es convertiria en un símbol de llibertat, però també en una autèntica primera línia de la Guerra Freda. El punt més conegut fora d'aquella frontera és el Checkpoint Charlie. Aquest pas fronterer estava reservat principalment per a militars, diplomàtics i ciutadans estrangers. Tot i així, el seu nom acabaria fent-se famós perquè representava el lloc on els dos grans blocs del planeta es miraven directament als ulls. Cada vehicle estava inspeccionat al detall i qualsevol incident podria acabar molt malament, perquè recordeu que la Guerra Freda no va arribar a esclatar mai, però... Si hagués passat alguna cosa a aquest Checkpoint Charlie, podia estar la història bastant diferent. I precisament allà és on es va viure aquest moment més perillós, de més tensió de la Guerra Freda, perquè l'octubre de 1961, només una setmana després de que es construís aquest mur, una disputa sobre el dret dels diplomàtics nord-americans, aquests que abans havien pogut circular per Berlín Oriental, doncs va acabar provocant una situació que posaria bastant al límit tot. Durant hores, tant els soviètics i els nord-americans que es van quedar doncs, de cara a cara, estaven separats només per uns 100 metres i tots dos exèrcits mantenien tot preparat per sortir i anar en marxa. Inclús els canons estaven ja apuntant als adversaris. Qualsevol cosa podia haver acabat en un conflicte de l'abast mundial. I finalment, després d'aquestes intenses negociacions entre Washington i Moscou, es va retirar tot lentament i el món... va poder respirar tranquil·lament. Durant les dècades següents, com us he dit, la Guerra Freda continuaria marcant aquesta vida internacional. Els Estats Units i la Unió Soviètica competirien per tot, com us he comentat, per l'arribada de la Lluna, pels Jocs Olímpics, per la medalla, per no sé què, per tot. O sigui, era pitjor que tu amb el teu germà. O sigui, era una competència molt insana. Però mentre els governs competien, la vida quotidiana també seguia competint. A l'Alemanya Oriental, molts ciutadans estudiaven, treballaven, formaven les famílies i intentaven construir una vida normal dins, diguem-ne, de les limitacions del sistema en el que vivien. Les fàbriques produïen menys del que es necessitava per la població i moltes tecnologies avançaven molt ràpidament.
però sense fer gaire soroll, aquest gegant soviètic, no, aquest bloc soviètic, començava a perdre molta força. I l'any 1985 arribaria al poder un home que canviaria completament els rumbs dels esdeveniments. Mikhail Gorbachev. Molt més jove que els seus predecessors, era conscient que la Unió Soviètica necessitava reformes profundes si volia sobreviure al que s'estava vivint en aquest moment. I va impulsar dues polítiques que es farien famoses arreu del món. La primera és la perestroika, destinada a modernitzar l'economia i la glasnost, que significava doncs, una major transferència i una certa, entre moltes cometes, obertura política. Aquelles reformes doncs, podrien i acabarien doncs, debilitant tot el control que tenia a Moscou, la Unió Soviètica, doncs, aquest bloc comunista. I així arribarien finalment l'estiu de 1989, on us he escrit al principi, doncs us he parlat al principi. Després de gairebé 30 anys, semblava que impossible doncs, que a Berlín ja no hi hagués cap mur. Però mentre milions d'europeus començaven les seves vacances, una sèrie d'esdeveniments, aparentment inconexos, començava a sacsejar tota aquesta Europa de l'Est. Ningú encara ho sabia, però tot aquest sistema que havia aixecat aquest mur, aquest controversial mur, estava començant a escardar.

L'any, bueno, l'estiu de 1989 començava sense grans titulars. Oficialment el mur continuava dempeus, tot la República Democràtica d'Alemanya seguia insistint, el govern comunista insistia que tot tenia futur, tot estava aparentment amb normalitat. Però el sistema, com us he dit, començava a enfonsar-se bastant. Aquestes reformes que va impulsar Mikhail Gorbachev havien començat a enfonsar-se, també havien fet que diversos dirigents del país doncs, no estiguessin tan a favor d'enviar aquests tancs i d'ajudar aquesta zona. I, de fet, per primera vegada, en més de 40 anys, els governs comunistes van descobrir que potser haurien d'afrontar ells sols el descontent de la seva població i no podrien demanar ajuda als blocs i als països comunistes. Mentrestant, a Polònia, el sindicat Solidaritat, liderat per Lech Walesa, aconseguia una victòria històrica a unes eleccions parcialment lliures, com us he dit amb moltes cometes, celebrades el juny de 1989. I aquest seria el moment que començaria. Val? Per això és l'estiu. Encara que arribem fins al novembre, aquest és l'estiu. A Hongria també es començaven a produir canvis, el govern reformista doncs, decidia desmantellar algunes de les tanques que hi havia doncs, entre Àustria, i també el 27 de juny de 1989 els ministres d'Afers Exteriors d'Àustria i Hongria van tallar simbòlicament la tanca fronterera aquesta que hi havia davant de tots els periodistes internacionals i doncs, va començar a ser el primer símbol de dir, oi, alguna cosa està canviant, sembla que hi haurà un canvi properament. Els ciutadans d'Alemanya Oriental no van trigar a entendre què significava aquella nova situació. Si aconseguien arribar a Hongria com a turistes, podien travessar cap a Àustria i d'allà entrar a Alemanya Oriental. I durant aquell estiu, milers de famílies van començar a preparar-se discretament per fugir. Alguns carregaven només una petita maleta i d'altres abandonaven la seva casa deixant només alguna cosa petita, però que s'emportaven la casa per la ventana, pràcticament. I molts, fins i tot, ho tenia calladet i no li van dir a ningú familiar ni res. El govern de Berlín Oriental observava amb preocupacions de nou aquella situació. Cada setmana, màgicament, desapareixien centenars de ciutadans. Tornava a ser com si no hi hagués mur. Les estacions de tren, les carreteres i els passos fronterers començaven a omplir-se de persones que no intentaven sortir del país, però estaven fent turisme a tots. El 19 d'agost de 1989 es va produir un episodi que avui molts historiadors consideren un dels autèntics punts d'inflexió d'aquesta història. Recordeu, encara estem a l'estiu. Aquell dia se celebrava a prop de la frontera austro-hongaresa el conegut com el Pícnic Paneuropeu, una trobada simbòlica per promoure la cooperació entre els dos països. I durant unes hores es va obrir una porta de la frontera. Els organitzadors pensaven que seria com un gest polític, no com a, sí, estem superbé, saps? Obrim la porta perquè no ens importa. Però, a més, no va ser només això. Més de 600 ciutadans de l'Alemanya Oriental van aprofitar aquell moment per córrer cap a Àustria i els guàrdies hongaresos van decidir no disparar perquè en teoria era un acte institucional com ens portem superbé, no podies començar a disparar a la gent que sortia dient, mira, ens portem superbé però estem disparant a la gent, no quedava molt bé. I aquella va ser la primera vegada que una fugida en massa tenia èxit sense que hi hagués hagut violència i allò va provocar un efecte dominó. Al setembre Hongria anunciava que doncs, ja permetia la sortida de ciutadans i en pocs dies doncs, desenes de milers de persones abandonaven el país de nou. Altres anaven a ambaixades a Varsovia, a Praga, a Budapest, tot era com molt improvisat, però tothom volia sortir però no sabia com, i tots ho van fer de maneres molt diferents. De fet, només durant l'estiu i la tardor de 1989, més de 60.000 ciutadans de l'Alemanya Oriental van abandonar el país utilitzant només aquesta ruta que havien obert a Hongria. Era una xifra que el règim no podia assumir. I així, mentre dins de l'Alemanya Oriental, també començaven algunes protestes. Cada dilluns, després de les pregàries celebrades a l'església de Sant Nicolau de Leipzig, centenars de persones sortien al carrer reclamant reformes, més llibertats i el dret a viatjar lliurement. Al principi eren petites manifestacions, però setmana rere setmana anaven creixent. I aviat ja no eren centenars, sinó desenes de milers de persones. El govern dubtava. Alguns dirigents exigien una intervenció policial contundent. Altres temien provocar una massacre que acabés enfonsant encara més la seva credibilitat. I finalment les protestes doncs, van continuar sense que la gent fes molt de cas.
I el 7 d'octubre de 1989, la República Democràtica d'Alemanya celebrava el seu 40è aniversari. Les autoritats organitzaven grans desfilades militars mentre Gorbachev assistia als actes oficials. Però als carrers cada vegada hi havia més manifestacions. Aquell dia es va atribuir a Gorbachev una frase que acabaria fent història. Deia així: "La vida castiga que arriba massa tard." Era un missatge clar als dirigents d'Alemanya Oriental. Les reformes ja no podien esperar. La pressió era tan gran que el líder del país, Erich Horney, acabaria dimitint el 18 d'octubre després de 18 anys al poder. El substituïa Egon Krenz, que prometia doncs aquests canvis per a la societat, però no volia fer petites reformes, volia fer molt més. I llavors aquí és quan va arribar una de les rodes de premsa més famoses de la història. La tarda del 9 de novembre de 1989, el dirigent Gunter Schabowski compareixia davant dels periodistes per explicar una nova normativa sobre els permisos per viatjar a l'estranger. Havia rebut els documents només uns minuts abans i pràcticament no se'ls havia llegit. Quan un periodista italià li va preguntar quan entrarien en vigor aquestes mesures, Schabowski va consultar els papers durant uns 5 segons i va respondre dubtivament: "Doncs, si no ho tinc entès, serà immediatament." Aquella resposta es va transmetre en directe per la televisió. Milions de persones la van escoltar al mateix temps. I els ciutadans de Berlín Oriental van interpretar que, a partir d'aquell instant, segons el que dice la llei, podíem atravessar directament i lliurement la frontera i també el mur. El problema és que els soldats que estaven destinats als passos fronterers, ningú els havia dit això, que si podia creuar. I pocs minuts després, milers de persones doncs, van començar a concentrar-se davant d'aquests murs, exigint que havien d'obrir les barreres, que per la tele havien dit que la barrera s'havia d'obrir. Els guàrdies telefonaven desesperadament a la gent de "a veure, però obrim o no obrim?", perquè hi ha molta gent que està com molt convençuda. I clar, no hi havia clip de TikTok per ensenyar-li al guia, al guàrdia. Era: "Me han dit això?" No. No li podies ensenyar el clip de TikTok del 20 minuts que havia. No. Ningú s'ho creia, estan trucant de "a veure, sisplau, alguna cosa passa aquí." Les hores passaven, la gent continuava ja esperant, els crits augmentaven, tot hi havia molta tensió. I finalment, poc abans de la mitjanit, el comandant del pas fronterer de, atenció, Bornholmer Xavi Haradjaga, va prendre una decisió pel seu compte. Sense haver rebut cap autorització superior, va dir: "Obrim les barreres." I en pocs segons, milers de persones van començar a travessar cap a Berlín de l'Oest. Entre les llàgrimes, les abraçades i els aplaudiments, molts policies no sabien ni el que estava passant. A l'altra banda, doncs, moltíssima gent estava esperant els seus veïns, la família, després de, recordem, 28 anys d'estar separats per un mur.

Hi ha imatges que han donat la volta al planeta, gent abraçant-se, la gent doncs, que anava allà i començava a rebentar el mur. Cadascú també volia endur-se aquella petita part del mur, que de fet avui en dia podeu comprar alguna peça original que hi ha a Berlín. I de fet, moltes persones van començar que havien trencat aquell mur d'aquella nit van començar a dir-se, a tenir el sobrenom de el que en alemany és Mauerspeste, aproximadament, ja sabeu, crec que sabeu el mateix alemany que jo, el Mauerspeste, que vol dir els picots del mur. La gent que colpejava el formigó, igual que aquests ocells quan piquen fusta. Però bueno, que el mur no es creieu que va caure d'un dia cap a l'altre. Durant mesos encara hi havia controls fronterers i tot anava, això sí, desmantellant-se progressivament. Això sí, finalment i simbòlicament, la nit del 9 de novembre de 1989, la Guerra Freda havia entrat en el seu tram final. Més d'un any després, el 3 d'octubre de 1990, Alemanya es reunificava oficialment. Per primera vegada des de 1949, el país tornava a ser l'únic estat. Poc després també començaria la desaparició de la Unió Soviètica, que es dissoldria definitivament el desembre de 1991. Després de gairebé mig segle, la Guerra Freda havia arribat al seu final. I aquí us prometo que tanquem tot el tema de la Guerra Freda, ja no tornarem en aquesta temporada. Ai, però la reunificació no va resoldre tots els problemes, com us podeu imaginar. Les diferències econòmiques entre una zona i l'altra continuaven sent enormes, moltes empreses van haver de tancar... Encara avui, més de 35 anys després, alguns indicadors econòmics continuen demostrant que hi ha diferències avui en dia entre les dues zones d'Alemanya. També hi ha cicatrius molt visibles, hi ha famílies que recorden aquests anys de separació. Hi ha molts arxius antics de l'Stasi que continuen doncs, ajudant a descobrir a la gent si t'havien estat espiant i qui. Alguns antics murs del mur també es mantenen com a memorials o perquè la gent pugui entendre què és el que va succeir allà. I és que, com us he comentat abans, encara es venen petits fragments del mur de Berlín arreu del món. Això sí, no us creieu que tots són autèntics. Hi ha moltes falsificacions i imitacions. Els trossos originals poden ser trobats en museus, universitats, parlaments i places públiques a desenes zones del país. Però, si és de compra, no podeu saber si és original o una falsificació. I què és el que va canviar l'estiu de 1989? Doncs va demostrar que tots els murs no són eterns i que tots poden acabar caient. Que totes les històries no venen també d'una batalla, igual que us he comentat amb el tema de les dues anteriors de la Guerra Freda, sinó amb petites manifestacions, aquestes doncs, errors inesperats, i també recordem que avui, on abans hi havia un mur, ara hi ha carrers, hi ha parcs, hi ha cafeteries, hi ha tramvies, hi ha persones que poden creuar aquesta zona d'un costat a l'altre sense inclús, no tenen per què saber, que anteriorment aquella zona era doncs, una zona bastant complicada, on hi van morir moltes persones i també va marcar el final de l'època. També per transformar tota la política internacional i redefinir Europa com la coneixem avui en dia. I això ha estat tot el que us has d'explicar avui, a l'estiu que va canviar tot. Us recordo que seguim aquí a Ràdio Molins de Rei parlant sobre diferents esdeveniments de la història. Hem parlat també de moltíssimes coses i si us heu vist una mica perduts en el tema de la Guerra Freda podeu recuperar els episodis. Tenim Chernobyl, tenim l'arribada a la Lluna, tenim el Titanic, o sigui, tenim tots els que us podeu imaginar. Ha estat tot un plaer i us recordo que també tenim l'altre programa el Passeig de la Fama, on també fem biografies musicals que cal que li doneu doncs, també una ullada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem en el proper programa de l'estiu que va canviar tot.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
0: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
0: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri, arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
0: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes. Sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: Al control de so, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes, es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: Espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETV, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a com a mínim l'estiu del 2027.
0: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirarà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que ha escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
16: We saw this on the Instagram a year ago.
17: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Parc de Tortosa, l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
0: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: Notícies en xarxa.
0: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentre s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
18: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Un minut i mig, arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
19: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
20: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
19: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll-Guido-Sant Gerotin.
2: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
21: El que és el carrer

0: Talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
1: I ens hi tornem a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
3: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: I arribant a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. A la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
4: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
1: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
4: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
1: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
4: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
4: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, va localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
1: Deu minuts, arribem a 2:15. Moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns al vespre a diferents indrets de la Conca de Barberà. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
5: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Santcliment, director i coordinador del festival.
6: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és a les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500. Quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
5: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
7: Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad.
1: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret a partir

0: De les 10 de la nit, Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: Com menys de 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
3: Sí.
4: El certamen Alt Empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
0: Uns dels protagonistes del Festival de Parada d'Ara eren el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
5: Sí, bon dia, Jordi. El Barça que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja al complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Gení San Pietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0 gols a 3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les 3 noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
8: Obviamente, muy ilusionado de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben, Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso, ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
5: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
0: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
12: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
13: Hola.
12: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
13: Sí.
12: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
13: Sí.
12: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
13: Bueno, sí, molt.
12: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
13: Somnis.
12: I ens pots dir qui el va escriure?
13: Joana Raspall.
12: Doncs, què et sembla si comencem?
13: Vale.
12: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
13: Si sabés explicar tot allò que somio, em faria un bon llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixells sobre l'ona, d'un màgic oceà.
12: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
13: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
12: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu.
13: Adeu.
11: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 3:15.
14: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Terès és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
15: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar a nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Blatter, que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
4: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
4: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
4: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
4: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
0: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
4: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
0: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
5: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
0: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
16: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:15. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
4: Per aquest motiu, entitats opositores al Pla d'Implementació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
0: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
17: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
15: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
17: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
18: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
17: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Martorelles és un dels molts municipis municipis que ha presentat al·legacions des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Maspons.
19: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
20: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
19: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té el municipi.
0: Un pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
4: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
4: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant 2 dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
22: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirarà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
21: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
23: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
24: No ho veuré, no. No m'interessa.
23: I els que sí, es queden o marxen?
25: Aquí, aunque no se vea total.
26: Des de casa. De la Terrassa.
27: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
28: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
29: Subiré al terrao a ver si veo algo.
30: No, a Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
31: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar a la mateixa nit.
23: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
0: I us ho diem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. previsió.
4: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb, o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
0: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
1: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
2: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupil·la ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
1: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
0: Si com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
4: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
3: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
4: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
0: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
4: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
6: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
4: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
4: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
7: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
4: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Més coses, gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
8: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
9: Portem des de
5: el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució
9: per aquest
5: tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
8: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
4: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
10: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
11: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
10: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
0: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
13: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
12: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
14: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sales, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
15: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
14: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
0: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
9: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
16: Un grup de música antiga més reconegut a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial, al 1500. Quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
9: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent. Anna Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Anna Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideixi molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents corners cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada en dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Khalid. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Khalid es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser el màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i, a més, voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món, com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

should lay beside me. Like a branch from a tender willow tree.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats. Des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
2: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
1: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha després part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius a l'Alt Empordà a 4 presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
3: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Ràdio Molins de Rei us presenta...

Richard Hyman ha obert amb so d'orquestra amb el tema Eternally, de la pel·lícula Candelejas. És ara i salonístic i ens ofereix el tema principal de la cabaret rusticana de Mascagni.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
2: Quan hi ha l'eclipse, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
1: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 de la tarda el dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals i danys en edificis i infraestructures. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

A Musicals us presentem Notre Dame de París, que és un musical completament cantat amb música de Ricardo Cocciante i llibret de Luc Plamondon. Es basa, com podeu suposar, en la novel·la de Victor Hugo del mateix títol. La seva estrena va tenir lloc al Palau de Congressos de París l'any 1998. Ara, en la seva estrena, i gràcies a l'èxit assolit, el musical Notre Dame de Paris inicia una sèrie de gires arreu del món, arribant-se a fer produccions a Londres i també a Barcelona. El músic encara està de gira, enguany per França. Entre el 28 de novembre de 2001 i el 3 de març de 2002, el Barcelona Teatre Musical, BTM, va acollir i presentar l'única versió en espanyol del musical, produïda per Enzo Entertainment, Focus, CI Espanya i Barcelona Promoció, amb un pressupost de 3 milions de pessetes per 2 milions d'euros. Va ser el primer espectacle que va acollir l'antic Palau d'Esports, al carrer de Lleida, Barcelona, ara convertit i adaptat per poder oferir espectacles musicals. Ricardo Cocciante, el compositor, és nascut a l'estat de Ho Chi Minh, abans Saigon, a l'actual Vietnam, abans Indochina francesa. Era 20 de febrer de 1946, fill de mare francesa i pare italià. Als 2 anys marxen a viure a Roma, però manté la doble nacionalitat italo-francesa. Els seus inicis em porten al Festival de San Remo el 91, on surt guanyador amb la cançó Si Stiamo Insieme. Recordeu bé a Ricardo Cocciante per la cançó Margherita. Per la seva doble condició d'italià i francès, el musical Notre Dame de Paris també té una versió enregistrada i cantada en italià de l'any 2001 i una altra enregistrada en directe a l'Arena de Verona l'any 2002. El repartiment de papers per aquesta versió original del musical Notre Dame de Paris és Quasimodo Garou, Esmeralda Hélène Segarra, Frollo Daniel Lavoie, Gringoire Bruno Pelletier, Febo Patrick Fleury, Clopin Luc Merville, Flor de Lis Julie Zenati, direcció Gilles Mathieu, coreografia Martino Müller, disseny d'escena, Cristina Gats. Disseny de vestuari, Fred Satal. Disseny d'il·luminació, Helena Roti. So, de Manu Guiot. El musical Notre Dame de Paris va estar guardonat l'any 1999 amb els premis a la millor cançó per Bell i el millor espectacle musical otorgats per Victoires de la Musique de França. Us oferim, doncs, el musical Notre Dame de Paris de Ricardo Cocciante amb llibret de Luc Plamondon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els veïns del carrer Eduard Maristany de Badalona recullen firmes en protesta del soroll d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer proves dels trens que fabrica i els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem un dels veïns, Joan Anton Pérez.
2: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
1: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs i des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els fets delictius registrats a la xarxa de metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueix l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. I els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb prop de 150 efectius amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'objectiu és prevenir incendis, protegir els espais naturals i informar la ciutadania davant l'increment previst de visitants. També hi participaran unitats aèries i marítimes en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF i ajuntaments. Es reforçaran els controls sobre l'ús del foc, l'acampada, la circulació motoritzada, l'estacionament i l'abandonament de residus. A més, municipis com la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, al Segrià, restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i els plans de manmaneu davant l'elevada afluència de visitants. Des d'altres indrets, també els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant es restringiran temporalment. I en aquest context, els bombers de la Generalitat han informat que des d'aquest matí treballen un incendi forestal al bosc d'Ossera, al municipi de La Vansa i Fórnols. El dispositiu ha activat dos helicòpters i ha transportat efectius del GRAF, mentre que dues dotacions terrestres també treballen a la zona. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: però ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: Jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Com esteu? Aviam, esperem que amb energia o, com a mínim, amb el cafè ja fent efecte. Perquè estem a dimecres i queda res per acabar la setmana. I què millor que escoltar Fora Clichés, no? Per amanar, o sigui, per fer més amè, o què?
2: I tant. Nosaltres tornem a ser aquí una setmana més, preparades per analitzar aquelles coses del dia a dia que tots vivim, però que potser no hi pensem gaire.
1: Aquelles situacions quotidianes que semblen innocents,
2: però que potser tenen més estratègia darrere del que sembla.
1: Perquè hi ha llocs on entrem amb una idea clara
2: i en sortim amb moltes més de les que havíem pensat.
1: Exacte. Avui parlarem d'un d'aquells fenòmens que tots hem viscut alguna vegada.
2: I segur que mentre escolteu el programa pensareu, ostres, això a mi també em passa.
1: Però encara no direm de què va.
2: Només direm que segur hi heu estat aquesta setmana.
1: O potser fins i tot avui mateix.
2: I tant.
1: Però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo sóc la Neus.
1: Ara sí, avui obrim un tema que tots coneixem molt bé.
2: Un lloc on anem amb una llista de quatre coses
1: i en sortim amb dues bosses plenes.
2: El tema d'avui és: els supermercats ens fan comprar el que ells volen.
1: Parlarem de com estan organitzats,
2: de la música, dels passadissos, les ofertes,
1: de les estratègies que hi ha perquè comprem nosaltres més del que havíem previst,
2: i també del que passa darrere les portes que nosaltres no veiem.
1: Però també veurem la cara positiva, com comoditat, no? Anava a dir veritat. No, en els supermercats, nois, no hi ha veritat. Comoditat, varietat i preus competitius.
2: Perquè els supermercats formen part del nostre dia a dia, però potser no ens hem parat mai a pensar com funcionen realment.
1: I ara us preguntem, oients,
2: us ha passat mai entrar a comprar només pa i sortir amb mitja compra feta?
1: Us fixeu en la música o en com estan col·locats els productes?
2: O penseu que tot és casualitat?
1: No ho sé, ara veurem que entri el radar.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: El radar d'avui detecta moments que tots hem viscut.
1: Situacions reals, situacions que no es veuen, però et passen per davant, diguéssim.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Començo?
1: Comença.
2: Vinga, va. Hi ha una cosa que no sé si ningú s'ha ficat a pensar, i és que en tots els supermercats el pa, que és un aliment bàsic que tots comprem,
1: tothom
2: està sempre al final del súper. Mai està només a entrar, no?
1: Efectivament.
2: I és això, el pa i productes bàsics sempre estan al final de les botigues, com per exemple
1: peixateria, carnisseria... Charcuteria...
2: Tot lo essencial sempre està ficat al final de tot del súper. Per què? Què passa? Que t'obliga a creuar-te tot el supermercat per agafar una sola cosa, i ja que vas passant pels passadissos, ai, olives, ai,
1: tonyina,
2: ai, paper de vàter, per si un cas... Ai, no sé què.
1: Ostres, he dit que em faltava la tonyina. No venia avui a comprar tonyina, però m'he recordat que em faltava tonyina.
2: Ah,
1: clar, és que poden passar aquestes coses. Vale, jo dic una. La música que et fa comprar més lent. Vale, què vol dir això? Pues alguns estudis indiquen i diuen que la música lenta fa que la gent camini més a poc, i això realment està comprovat, vale? Quan hi ha música més lenta, pues tot és molt més tranquil, molt més lent. Quan vas pel carrer normalment i et poses música, et sols ficar música més intensa per poder anar més amb ritme, no? Llavors, què passa? Que en molts supermercats fiquen música lenta, no? Perquè puguis dedicar-t'hi temps allà dintre i amb més probabilitat de comprar, perquè això a ells els interessa moltíssim, vale? Ho puc entendre realment. Però és que no només això. A vegades fan servir un altre mecanisme, no? Que és ficar cançons modernes, cançons rapidetes, perquè tu t'hi estiguis a gust i diguis, ostres, mira quin temazo que sona, i et posis allà a ballar i estiguis una estona amb la teva parella o amb la teva amic o qualsevol persona amb qui hagis anat a comprar, i et quedis més estona, no? Llavors, és que tot està pensat, tot està molt cronometrat en aquest aspecte. Crec que la Neus porta una altra cosa...
2: L'altura dels ulls.
1: Ui, l'altura dels ulls.
2: Home, no és com la gent té l'altura als ulls, eh?
1: Sí.
2: És que tots els productes més cars o de marques més concretes i les que surten als anuncis i tal, es col·loquen sempre a l'altura dels nostres ulls. Llavors, els productes més barats de la mateixa categoria, en vas a comprar pasta, sempre està a l'altura dels ulls les marques Gallo i... No sé més marques, però bueno,
1: sí,
2: és igual.
1: Marques... Jo t'entenc.
2: I a part de baix sempre hi ha les caixes grans amb com la marca Mercadona, per exemple, al Campo, Carrefour, el que sigui, no? Sempre estan a la part de baix. Per què? Perquè són més econòmiques.
1: Ara venia una marca que és de pasta, que em ve gorgonzola i no és gorgonzola. Saps quina et dic?
2: Sí,
1: que és
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: cara
2: sí, sí.
1: I estan allà posats del plan...
2: Home, i tant.
1: Bueno, que sí, que sempre és el mateix. Vaja. Vale, també podríem parlar de la temptació de les caixes. I direu, què és la temptació de les caixes? Curiosament, si tu vols... és estratègic, tot això. Igual que tu estàs anant... Tu vols comprar-te un xiclet, per exemple. Els xiclets no estan a una estanteria. Normalment estan a la caixa. Perquè tu estiguis buscant-lo com un histèric, histèrica, i no els trobis, pues, vagis a pagar i pues, comencis a dir, ai, mira, un Kinder Bueno, un xiclet, unes piles. Ostres, porto tot el repàs del supermercat buscant piles i això, i justament estan a la caixa. Curiosament, o també com que són coses pues, que ja vas directe a buscar-ho, pues, ho posen a l'entrada perquè és el més petit, diguéssim, no? Però és que no, si tu trobes piles, no les trobaràs a l'entrada, a les caixes i també a dins del supermercat. No, no, no, no, no. Només estan a la caixa.
2: Exacte. I després, el gran tema, els carros. Els carros de
1: la
2: compra.
1: Els carros, què passa amb els carros?
2: Cada cop són més grans.
1: I això és veritat, és veritat.
2: Els carros cada vegada són més grans. I què passa? Doncs que psicològicament, quan no. Tu quan compraves, jo què sé, 20 productes, el carro estava ple. Ara amb 20 productes està a la meitat i el teu cabell
1: no. El teu cabell. Bueno, forma
2: el teu
1: part
2: cervell,
1: del cap.
2: El teu
1: forma
2: cervell,
1: part del cap,
2: pensa, em falten coses encara. No he comprat tot perquè abans... Quan ho comprava tot estava ple, ara no ho està, haig de comprar més, em falta alguna cosa més a comprar.
1: Exacte.
2: I compres més,
1: 100%.
2: Òbviament.
1: Vale. O també,
2: que bons, que són els de màrqueting.
1: Molt bons, molt bons. També, ja per acabar, al radar podríem dir que també hi ha productes, per exemple, doncs, amb promocions tipus 3x2 o packs familiars que fan comprar doncs, més quantitat, mm-hmm. no? Encara que no ho necessitem.
2: Exacte.
1: Tu no necessites potser dos Coca-Coles i et ve un pack de dos Coca-Coles i per tema de més economia doncs et fan comprar dos Coca-Coles, però a ells ja els hi va bé perquè clar, ja has aconseguit agafar dos Coca-Coles en comptes d'una.
2: Sí, tant,
1: clar.
2: Tant.
1: Vosaltres, oients, què en penseu de tot això? Esteu d'acord amb nosaltres? Us sonen aquestes coses o no ho heu escoltat mai? Bueno, jo diria, entrem a obrir el meló, va, que hem de debatre molt sobre aquest tema.
0: Obrim el meló.
1: Ai, el melonet d'avui.
2: Aquest meló té passadissos llargs.
1: I carros que misteriosament sempre acaben plens.
2: Entres per comprar pa?
1: I surts amb espelmes, snacks, una planteta, un cactus... I coses que ni sabies que existien.
2: Mai tant. Més a mi els meus supers preferits, que és el Lidl,
1: sí,
2: l'Aldi...
1: Els que tenen els que passadissos
2: tenen com
1: pel mig. Efectivament.
2: El bazar al mig. Ui,
1: sí.
2: Amb això...
1: Jo no sóc d'aquestes. Jo vaig directament on hi ha menjar, perquè a mi em perd més anar a posar llocs.
2: A mi em perden més les tonteries. Sí,
1: sí, efectivament. Vale, podríem començar, no? Per al supermercat està dissenyat per caminar més. Què en penses? 100%?
2: 100%.
1: 100%.
2: Sí. Són laberints, o sigui, estan dissenyats com a laberints. I els productes bàsics, com la llet, els ous i el pa, com hem dit abans, es col·loquen sempre al final perquè el client hagi de travessar tota la botiga.
1: Tu també em vas dir una, o sigui, em vas dir una vegada que les rajoles dels,
2: ui, sí,
1: dels supermercats... Explica'ns això, Neus.
2: Les rajoles dels supermercats... No es dona compte a simple vista, eh? Hi ha estudis i aquestes coses i curiositats per internet que a mi m'agrada mirar. I és que depèn el passadís o depèn la zona que estiguis, les rajoles són o més curtes o més llargues. I llavors ens trobes amb el carro i el ritme que va marcant, el titin, titin, titin, titin de les rodes, et fan a un ritme o un altre. Llavors ells et van manipulant perquè
1: molt
2: tu vagis
1: fort,
2: més lenta o més ràpida comprant per aquella zona.
1: Molt fort, eh?
2: És molt fort.
1: Molta intel·ligència ficada
2: sí, sí, sí,
1: en
2: sí,
1: controlar
2: sí.
1: L'ésser humà. Molt fort.
2: És molt curiós, m'agrada
1: fa molta por,
2: coses.
1: Perquè realment fa por. Perquè nois estem... O sigui, és anar a comprar, una cosa tan fàcil com anar a comprar i realment estem supercontrolats.
2: Està vale. Molt ben dissenyat, un
1: sí,
2: supermercat.
1: Sí, sí, 100%. Per exemple, també podríem parlar de les zones centrals dels passadissos, no? Són espais pues, que podríem dir que són molt valuosos pues, doncs, per les marques, no? Uh-huh. que suposo que aquestes marques pues, paguen per col·laborar amb productes d'allà i es posen pues, molt cèntrics i estan a la vista dels ulls, que és el que dèiem abans, no?
2: Llavors, les marques paguen per a quin lloc estan col·locades en el súper?
1: Jo crec,
2: sembla ser, eh?
1: Jo crec que sí, o sigui, de, si pagues més, no? És com quan tu agafes una revista,
2: sí,
1: no? Els que paguen més de col·laboracions, pues, paguen més, pues, tenen un dibuix més gran, surten amb més una pàgina sencera.
2: Sí, sí, sí.
1: Qui paga menys, pues, surten en un 15% de la pàgina. I hi ha diferents coses, bueno, depenent del preu que tu fiques, de la pasta que tu fots, pues, tens un reconeixement o un altre.
2: Sí.
1: Clar, és que tot va així, realment.
2: Mira, hi ha un estudi que diu que els productes situats a l'altura dels ulls es venen fins a un 35% més dels que estan a dalt o a baix.
1: Ostres, vale.
2: Fort, eh?
1: Molt fort, molt fort. Molt fort. també els podríem dir que els supermercats estudien els recorreguts més habituals, no, dels clients per decidir on posar les ofertes. És que això també és molt fort. L'altre dia la Neus em deia, si tu te'n vas al Mercadona o qualsevol supermercat a l'última hora, hi han tot el que és carns i totes les coses que es fan malbé, fiquen
2: l'oferta,
1: baixada, no sé, de preu.
2: Baixada de preu, això.
1: Vale. Llavors tu te'n vas, agafes la baixada de preu, et surt molt més econòmic, però això ho fan al final del dia, quan s'està acabant.
2: Té sentit, això, també, sí, sí, sí, que ho facin al final
1: surt,
2: del dia i no al principi.
1: Però que ningú va a comprar al final del dia, normalment. Molt poca gent.
2: No,
1: jo quan vaig a comprar al final del dia no em trobo gaire gent.
2: Bueno, perquè és l'hora ja que la gent normal està sopant o
1: vale,
2: està ja fent el sopar.
1: Pues la gent va allà, compra més barato i a més ho congelen, llavors els hi pot durar un mes o dos. Clar, és que és fabulós. Més barato, no?
2: Sí,
1: ho congeles,
2: sí, sí, sí,
1: i ala, pim-pam-pum. Doncs això.
2: Posem una cançó per acabar.
1: Posem una cançó i a més
2: trosset,
1: és una cançó,
2: no?
1: Que m'encanta a mi. Neus, la pots presentar tu o vols que la...
2: Tota teva, si tant
1: vale,
2: t'agrada.
1: És una cançó que representa la relació directa entre consum i diners, vale? El motor principal del negoci, òbviament no dels supermercats, vale? Perquè ABBA no volia parlar dels supermercats. però bueno, és d'ABBA, un gran grup que jo admiro, he admirat i admiraré sempre. I la cançó és Money, Money, Money. Dinero, dinero, dinero. Que a tots nos gusta.

0: Un altre gran tema.
1: És molt, molt, molt bon tema, eh?
0: No, jo anava a parlar del següent tema que parlarem.
1: Ah, però és que la cançó, jo parlo de la cançó. Ah. Molt bon tema. Bueno, tots els d'Ava, m'agraden molt. Vale. Digues tu el titular.
0: Dic jo?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Els supermercats analitzen com compres.
1: Estem molt controlats, penya. Molt controlats i controlades. Mm. Fa por, ja us ho dic. Bueno, podríem parlar, no?, de... Hi ha targetes de fidelització o tu entres en un lloc per aconseguir descomptes i cada vegada que vas, no?
0: És que abans hi havia descomptes als súpers, ara ja no. Ara, si no tens targetes, per exemple, crec que és a l'Alcampo, que tu vas a comprar i et fiquen ofertes. I després has de llegir la lletra petita que fica. Que l'oferta només és si tens la targeta de l'Alcampo.
1: Exacte. Doncs hi ha les targetes fidelització aquestes o targetes... aplicacions que et descargues,
0: el Lidl,
1: no?
0: També, en certa manera, diu,
1: el Lidl. No, sí, sí, sí, sí.
0: Tot arreu. És que
1: sí. Llavors, no només serveixen per acumular punts, permeten doncs, al supermercat saber què compres, quan i amb quina freqüència. De fet, si t'hi fixes, si tu vas a un lloc i compres una cosa, la següent compra et diran, vale, tienes descuento en, per exemple, cigrons, i tu la setmana, o sigui, la setmana passada vas comprar cigrons.

0: nens, bebès, no sé què cosa, de nadons.
1: Sí, de nadons.
0: I com que havien començat a veure pues que ja no comprava el vi que comprava cada setmana, ja no comprava no sé què, o sigui, era com que...
1: Van analitzar que aquella persona estava embarassada.
0: Exacte.
1: Sense haver dit res.
0: Exacte.
1: Igual que, per exemple,
0: analitzant.
1: Igual que la sèrie de Shameless, que és una família pues, que bueno, pateix molt per diners, vale? El pare és alcohòlic i es posa amb mins problemes, i és molt bona sèrie, molt llarga però molt bona, i la família van sempre a un mateix supermercat perquè sempre van a les ofertes que els hi dona, i és que cada setmana els hi dona les ofertes del menjar que mengen, vale? I és molt curiós perquè veus, no, però perquè veus tot aquest món, i en setmanes
0: sí.
1: que dius, diuen, ostres, aquesta setmana no tenim ofertes en aquell lloc, i és com curiós perquè vas veient l'estratègia del supermercat.
0: Això surt molt en un programa de, que es diu Tacaños Extremos,
1: que vale, també és molt bon programa. No tinc ni idea.
0: És molt curiós i molt graciós.
1: Vale, proseguim.
0: Alguns supermercats utilitzen mapes de calor per analitzar quines zones de la botiga tenen més trànsit de clients.
1: Ostres, que fort, eh?
0: Sí, les càmeres de seguretat tenen també aquests sensors de temperatura per veure on hi ha més gent, i així... acabar de muntar bé l'estratègia de si els interessa que passin tant per allà, si han de moure alguns productes perquè no volen que passin tant per allà sinó per l'altra banda. Per això mouen productes de lloc.
1: Em sembla molt fort. Per exemple, també podríem parlar de les dades de compra que permeten detectar patrons de vida dels clients, com canvis en dieta o la composició familiar.
0: El que estava dient abans.
1: Jo això flipo, o sigui, flipo.
0: Molt
1: flipo,
0: fort,
1: és molt fort. O, per exemple, quan parlàvem abans, no, que les marques paguen per obtenir informació sobre els hàbits de compra dels consumidors, que no només és que es fiquin les marques, les que paguen més, es fiquin davant dels ulls, sinó que aquestes marques pregunten per veure què és el que ells poden fer perquè allò
0: ens passa per
1: acceptar
0: consumir. Sempre les aplicacions quan entrem i ficar...
1: Sí,
0: aceptes
1: nois.
0: Les condicions i privacitat i no sé què, i sempre fiques acceptar.
1: Els mòbils d'això també estan fent molt mal, en aquest sentit... tot en general.
0: Sí.
1: De què més podríem dir? Els preus molt desorbitats, tot ha pujat molt, però tot això és perquè ens tenen tan controlats que fan el que volen a nosaltres. I al final no et dones compte que la tonyina de valdre 3 euros, doncs ara val 4. No t'hi fixes. I a més ho fan amb 3,99, que clar,
0: ui,
1: falta
0: això,
1: un cèntim,
0: un
1: no?
0: Tema,
1: això a Disney ho fan molt.
0: Tots
1: els preus, tots els preus fan 99 al final, i clar, tu pagues un... O sigui, et dona la sensació que és més barat.
0: És que psicològicament pagar 99 amb 99 és molt diferent a pagar 100.
1: No, clar. És que és molt... I és un cèntim! És que... Punyetes. Punyetes. De veritat.
0: Això ho fan a tot arreu.
1: És que posa nerviosa realment, eh? Perquè jo ho pensaria, diria, no, això ho compro, és barat. Però després penses, és un cèntim a 100 euros. Què fan? I a més em dona com molt de...
0: Perquè ells no els hi ve d'un cèntim i a tu et fa veure que és més barat.
1: Ja, però a mi em molesta molt perquè és un cèntim. Què els hi serveix això, tenir un cèntim menys? A la... No sé, a més, no sé.
0: Pues bueno, que hi ha molta gent que compra perquè no arriba al 100.
1: Sí, mare meva. Vale. Cançó perfecta per aquesta part. És una cançó que he descobert relativament fa poc, que es diu Somebody's Watching Me, que el que diu, tal qual, tothom em mira, no? De Rockwell. La cançó juga amb la idea que algú t'està observant. Una metàfora, en certa manera, perfecta del control i l'anàlisi del comportament dels clients.

0: Què? Aquesta cançó és xula, està bé.
1: M'agrada. Està bé, no sé bé quina era, però està bé.
0: No, és que jo l'he conegut fa relativament poc, però té rotllo. Vale, i em va fer gràcia perquè tenia com relació amb el que estàvem dient, no?
1: Clar,
0: clar, clar. Tot el món me mira, no? Sí. I ho vaig trobar com super lligat.
1: La música i l'ambient també...

0: venen.
1: Efectivament, no només les rajoles, ni els productes, ni tot, sinó que la música i tot el que és l'ambient, com quan parlàvem de la calor, no?, que deies tu, i tot, pues, també fan que siguis... Pues...
0: I a més és que és molt subtil i no et dones compte.
1: Efectivament.
0: O sigui, no te n'adones. I però... és que, depèn del passadís que estiguis, la música és més lenta, té un ritme més lent o més ràpid. I és el mateix que les rajoles, fa que caminis més lent o caminis més ràpid.
1: Exacte, igual que hi ha llocs, o sigui, si tu demes al Mercadona, per exemple, hi ha Mercadones que tenen unes músiques i hi ha un altre barri que ficaran una altra música, perquè també van molt per zones i per tot i per lo que es mou, per zones, vale? Fan com un estudi també d'això. Alguns supermercats adapten la música segons l'hora del dia o perfil del client, que també em sembla molt fort.
0: Sí. I hi ha estudis, per exemple, que han demostrat que la música clàssica pot augmentar la venda de productes cars, especialment de vins.
1: Què?
0: Quin tipus de música penses si et veus una persona assentada amb una copa de vi negre, per exemple?
1: Hi ha música tranquil·la.
0: Música clàssica. I clar, com que és clàssica, vam tan lents comprant els vins que al final, pues...
1: Mare meva. Mare meva, està tot pensat, no? És tot pensat.
0: És increïble.
1: L'olor també es pot utilitzar com a estratègia. Alguns establiments utilitzen olors artificials de pa o menjar calent. Perquè hi hagi com la oloreta aquesta de... Oh, i uns donetes. Comprem uns donetes.
0: O no vas a comprar pa, però olora també a pa...
1: Què dius? Comprarem pa. Sí,
0: acabat
1: pa,
0: de fer, acabat que de dius... Fer. Necessito pa. És la millor olor del món, eh?
1: Sí, sí, sí, 100%. I per últim podríem parlar aquí no de la il·luminació més intensa que es col·loca sobre productes frescos perquè semblin més apetitosos. És veritat que fan... És molt fort, eh? Tu te'n vas a la peixateria de cop i volta i et ve una llum blava, així més...
0: Horrorosa.
1: Una llum blava horrorosa, però tu diràs, per què hi ha aquesta llum? Pues perquè així veus el peix amb més brillant, amb més benestar, amb, o sigui, amb... No sé parlar ara. Amb bon estat, no?
0: Igual dius, que l'aigüeta que els hi van tirant per sobre, que fa que brilli més.
1: Molt bo, és que són molt intel·ligents. Són molt intel·ligents. I què? Quina música
0: posem? Una cançó, va.
1: Sí, sí, anem.
0: Posarem una cançó de la Rihanna, que es diu Don't Stop the Music, i és la música, parla de la música, és un element invisible, però molt potent, de la manera com percebem un espai.
1: Exacte.

0: No tots els supermercats juguen al mateix joc. Oh. Què vol dir això? Pues que no tots els supermercats utilitzen les mateixes dinàmiques. Perquè si tu entres a un Mercadona i entres després a un Lidl, es nota que l'estil és totalment diferent. O un Aldi, qualsevol supermercat, un bon preu,
1: el que sigui. El que sigui.
0: Els supermercats de descompte utilitzen menys decoració normalment i menys variants, o sigui, són menys variats, no?, per reduir costos logístics. I això ho fan en uns supermercats, en els altres no ho fan... O sigui, normalment hi ha com aquesta diferència...
1: Si te'n vas a l'Hipercor, no té res a veure l'Hipercor amb el Lidl.
0: No, zero, zero, zero.
1: Ah, clar. O el, com es diu, l'Atmaier
0: Origen... L'Atmaier
1: Origen... El Mercadona.
0: Exacte, el Veritas també és de la mateixa... No sí, ho sé, és que hi ha molts.
1: El Veritas mires de fora i és bocar, ja.
0: Sí, és bocar i dius, jo no entro. Però bueno, al final, amb menjar, la pregunta que ens hem de fer és realment una cosa molt necessària. Ens hauríem de deixar diners per menjar bé i la bona alimentació, com per exemple anar a Atmaier Origen, o hauríem d'anar a Mercadona i fer marca blanca per gastar-nos més diners, menys diners? Això és molt important. L'alimentació a les vostres vides, en quin punt de prioritat està? Clar, això també és un altre tema.
1: Mira que potser les compres online, ara estava pensant, no són tan mala idea, perquè al final ningú et distreu, tu vas a comprar el que vas a comprar.
0: Això és veritat. Això és veritat.
1: No està mala idea.
0: No està mal pensat, això.
1: L'únic que, clar, et fan arribar un preu mínim perquè t'envien a casa gratuïtament i aquestes coses, que potser, bueno, acabes comprant 10 productes més, però mira, és el que hi ha, no?
0: 100%. També podríem parlar de... També podríem parlar dels supermercats prèmiums que creen experiències de compra més cuidades per justificar preus més alts. O, per exemple, el que són les marques blanques, que és el que deia abans, sovint són fabricades per les mateixes empreses que fan les marques conegudes. Que al final...
1: Casa Tarradellas amb el Mercadona.
0: Ostres,
1: les pizzas, el fuet, són Casa Tarradellas.
0: És veritat, és veritat.
1: I mires els preus i no té res a veure.
0: I és el mateix gust, és veritat.
1: Bueno, clar, és que mires qui l'ha fabricat i fica Casa Tarradellas.
0: No, sí. 100%. O, per exemple...
1: Que la qualitat del producte potser no és la mateixa.
0: No és la mateixa, però igualment...
1: Però fica fabricat per Casa Tarradellas, llavors ja és Casa Tarradellas.
0: O, per exemple, els supermercats decideixen quins productes es veuen més segons... O sigui, es venen més segons els acords comercials amb les marques. Uh-huh. Tot això és que és un joc de màrqueting i de...
1: Ens tenen manipulats.
0: Ens tenen manipulats i ho saben fer molt bé. Perquè les diferències entre supermercats també es troben en la gestió del producte local o de proximitat, en els preus...
1: I tot això, estem parlant de supermercats, però això també s'aplica en tendes d'electrònica, de roba, de tot.
0: Sí, 100%.
1: I s'aplica a tot arreu, això.
0: 100%. I ara m'agradaria que la Neus presentés la cançó que ve ara. Perquè...
1: M'agrada molt.
0: T'agrada molt aquesta cançó. La presentaràs tu.
1: Vinga, va. És una cançó que parla de diners i consum i és perfecta per explicar les diferents estratègies de preu. La cançó es diu Price Check.
0: Molt
1: bo. I és
0: bo.
1: De Jessie J.
0: Molt bo.

0: Bueno, us l'hem deixat una mica més perquè aquesta cançó és brutal, ens agrada molt. Com heu pogut notar, l'hem deixat bastanta estona. Vale, per acabar aquest Obrim el Meló, podríem dir un tema que també, bueno, és per acabar, no? És com un resum així de tot. Les compres impulsives no són casualitat.
1: Una mica de curiositats, no?
0: Exacte. Per exemple, aproximadament el 60% de les compres en supermercats no estaven planificades abans d'entrar. Que és el que dèiem abans, no? Un resum així. Normalment el 60% de coses que agafes en el supermercat s'afegeixen quan tu ja hi ets dintre, però tu no vas amb la intenció de comprar aquest 60% del que has comprat.
1: Exacte. I jo crec que gran part d'aquest 60% són els petits productes que hi ha a les caixes.
0: També.
1: Que estan controlats, no? Col·locats estratègicament perquè la gent compra més quan està esperant.
0: Sí, 100% has d'esperar a la cua, també igual que està molt comprovat, que si tu estàs en una cua on hi ha molts carros i molta gent, dius, ostres, quin pal esperat en 5 carros, no? 5 tandes. I veus que obre una altra caixa, que hi ha dues persones, hi ha com 3 persones menys, i tu te'n vas allà pensant que és més ràpid, però al final aquella caixa està comprovat que anirà més lenta que la que té més clients.
1: No hi ha tanta casualitat en què les caixes, les pantalles es bloquegin i, ai, que no funciona ara la pantalla.
0: Perquè així estàs més temps allà mirant els Kinder Buenos i els lacasitos o les piles, llavors vas comprar. Nostres, piles em faltaven? Sí, em faltaven, doncs en compro, va. Per exemple,
1: els colors. El vermell i el groc, per exemple, s'utilitzen sovint en promocions perquè criden més l'atenció pel servei.
0: Sí, 100%, 100%. O les promocions que dèiem abans de 3x2 o packs familiars, que fan augmentar, en certa manera, la quantitat comprada, encara que el consumidor no ho necessiti realment a casa.
1: Exacte. I, per últim, els supermercats utilitzen cartells grans de descompte per crear sensació d'oportunitats limitades i última oportunitat i aquestes coses que ens encanten.
0: Ens fan com cridar l'atenció, no?
1: Que el nostre servei diu, ah, més barat.
0: Exacte. I per acabar, en certa manera, us m'agradaria que ens féssim una pregunta a tots i totes, que qui realment té el control d'aquesta situació? Perquè podem dir que els supermercats tenen el control, però nosaltres també podríem informar-nos una mica de tot i intentar pues, controlar això i tenir una mica de ment i de sentit en on anem a parar, on anem a comprar i què estan fent amb nosaltres, no? Perquè a vegades som hàmsters en una rutina del plan que ens embolcalla, no? I també hem de ser una mica intel·ligents, que per algú som humans i tenim cervell, per poder millorar aquestes coses. Llavors, informeu-vos bé de les coses i a on anem a comprar, vale?
1: I no ens deixem manipular.
0: No ens deixem manipular ni deixem que els supermercats ens controlin a nosaltres, i si ho fan, que siguem conscients de què ho estan fent. Per acabar, us posarem aquesta cançó que ja està sonant, vale? Que representa els desitjos i temptacions. En certa manera, molt relacionat amb la psicologia de la compra impulsiva, que és el que dèiem ara, no? Aquesta cançó és molt típica, vale? Es diu Sweet Dreams i és de Eurythmics. Eurythmics, no sé com es pronuncia això, nois, és molt difícil. Bueno, aquest temazo per vosaltres.

Quin gran tema, eh? Bueno, ara sí, m'agradaria molt entrar al laboratori perquè tinc la sensació, bueno, tinc la sensació, jo sé, que es veu una prova molt interessant i que vosaltres també des de casa podríeu fer, o des del cotxe, o des d'on estigueu, clar. Així que dono peu a que comenci laboratori.

0: llancen experiment.
1: Sí, ja estem al laboratori. Com t'agrada començar?
2: Avui es pregunta.
1: Sí,
2: avui
1: ja te l'he ficat
2: pregunta.
1: Vale. Avui torna un joc tipus test, com la setmana passada. Vale? Vale. Jo t'explico. Sí? La mecànica és molt fàcil. Vale? Avui ens posarem a prova una miqueta i també els oients. Fem-ho a casa, nois i noies, tots. Vale, la mecànica és molt fàcil. Llegirem diferents afirmacions, vale? o ho farem en forma de pregunta, com vulgueu. Uh-huh. Sobre supermercats, i haurem de decidir si creiem que és veritat o és estratègia barra mita.
2: Molt bo.
1: Vale? Sí o no?
2: Sí.
1: Llavors, començo jo?
2: Vinga, i tant.
1: Atents i atentes. Alguns supermercats utilitzen olor artificial de pa o brioixeria per estimular les ganes dels clients. Bueno, la gana dels clients. Veritat o mite?
2: Veritat.
1: Veritat 100%.
2: Veritat.
1: Veritat 100%. Toma! Ole!
2: És una mica si la gent ha estat atenta al programa o no, pel que
1: sí,
2: veig.
1: Sí. Dos.
2: Els carros de la compra actuals són més grans que abans perquè psicològicament la gent compri més.
1: Veritat, veritat.
2: Veritat, veritat.
1: Toma! Sí, això és com un resum per veure si els oients han escoltat bé el nostre programa i ho han entès tota la perfecció.
2: I si nosaltres també ho hem escoltat.
1: Exacte,
2: bé, no?
1: I ho hem entès. Vale. Tercera pregunta. Alguns supermercats fan sonar campanes quan algú compra molt perquè altres clients també comprin més.
2: Ui, això no ho hem dit, eh? Jo crec que això és un mite de les pel·lícules.
1: Jo també diré que és un mite.
2: Sí?
1: Molt bona!
2: Potser als Estats Units sí que ho fan, però
1: és un mite.
2: Jo no,
1: jo no he escoltat mai campanes sonant quan algú compra molt. Abans, no sona gaire bé. Depèn això de, com a molt diuen Maria Isabel, passa por caja.
2: Però això
1: per
2: són els caixers.
1: Sí, per això són coses que, o no, a vegades també hi ha els que estan controlant en el supermercat, que estan en una segona planta o el que sigui, que estan allà amb càmeres veient com la gent compra. Que divertit, eh?
2: Home, quina gran responsabilitat, també
1: sí,
2: t'ho dic.
1: Sí, sí, però escolta, molt interessant fer una reflexió.
2: Vinga,
1: de tot
2: quatre.
1: Això. Quatre.
2: Els supermercats posen els passadissos en forma de laberint perquè els clients es perdin i comprin més. Jo no ho veig tan laberint. Sempre són passadissos rectes, en veritat.
1: Sí, però hi ha alguns... Mira el Mercadona del Prat, per exemple. És que és un laberinto.
2: Sí, aquell sí. Però aquí Molins jo ho veig molt.
1: Llavors, passadís, és que, passadís, per una banda, jo diria que és veritat, però sí, mite, va, mite. Confiarem en que és mite. Toma! És mite!
2: M'has copiat la resposta.
1: No t'he copiat. És que hi ha alguns que sí, hi ha alguns que no, però tant com un laberint, no? Crec que és massa... samat.
2: A l'IKEA.
1: A l'IKEA sí que és un laberint.
2: Home.
1: Però bueno, no estem parlant d'IKEA, llavors... Pues,
2: quan has
1: no...
2: de comprar alguna cosa que està a l'altra punta, mare
1: ui,
2: meva.
1: Ui, sí. O quan ve un amic després que tu ja estàs comprant...
2: Té dreceres, però són difícils de trobar.
1: No, o quan tu estàs amb un amic que arriba més tard, que després t'ha de trobar, fes el laberinto, va, aviam on ens
2: increïble.
1: Trobem. Vale, següent. Els supermercats posen les fruites i verdures a l'entrada perquè el client senti que està fent una compra saludable. Vale, jo crec que és veritat.
2: És veritat, però no ho havia pensat. Però
1: sí, perquè mira, mira l'Aldi. Sí. L'Aldi d'aquí Molins, la fruita i la verdura està només entrant.
2: El Mercadona també és només entrant.
1: Veus? Sí, sí, sí.
2: El Lidl també.
1: 100%.
2: Sí, sí.
1: Ha de ser veritat, 100%.
2: No?
1: Ah, dic, ui, quin susto. Dic, quin espanto. Vale, què més?
2: Això, si no ho sabeu, molt malament perquè ho he dit 30 vegades. Les rajoles dels supermercats tenen molt a veure amb la seva estratègia per fer-nos estar més estona.
1: Vale, veritat. Veritat 100%.
2: Jo vaig marcant.
1: Vale, sí. Hi ha supermercats que fan anuncis secrets pels altaveus amb codis perquè els treballadors vigilin determinats clients.
2: Què dius ara?
1: Mita. Mare meva. Tu creus que és
2: que podria ser veritat, però no ho sé tampoc.
1: O sigui, supermercats que fan anuncis secrets, o sigui, que amb els seus telèfons de treballadors els hi fan alguna cosa, diuen... És que pot ser, eh?
2: Jo m'ho crec, però diré mite perquè no vull que sigui així.
1: Vale. Ai! És mite, eh?
2: Aquesta tu no vas a ficar veritat. No marquis mite,
1: no,
2: ara.
1: No, aquesta em liava una mica. És que pot sí, molt ben sí, ser, sí, perquè és molt retorçat.
2: M'ho creuria.
1: Vale,
2: alguns supermercats posen rodes als carros que giren una mica malament perquè el client camini més lentament pels passadissos. Això ha de ser veritat, perquè tots van malament sempre.
1: No... És un mite!
2: He perdut.
1: És un mite!
2: Tu què anaves a dir?
1: Jo anava a dir veritat, també,
2: sí,
1: jo crec.
2: Sí, clar, clar. Jo ara que saps la resposta.
1: No, el mite és lo correcte. Jo no va dir veritat. Tu
2: mite
1: has dit veritat.
2: Mite és mentida.
1: No, és un mite. O sigui, tu has dit, és veritat, és no, i t'ha fet mec, és un mite, això. Ho has entès o no? És un mite, oi que sí, David?
2: Sí, és un mite.
1: Vale, però si t'he dit, jo anava a votar veritat, llavors cagada per mi també. Perquè és un mite.
2: Ah, vale, clar, clar. Ui, joder, perdut.
1: T'ha costat, t'ha costat, però molt, eh?
2: Vinga.
1: Vale, va. Alguns supermercats estudien els recorreguts dels clients per saber quins passadissos visiten més. Això sí.
2: Els supermercats estudien els recorreguts dels clients per saber quins passadissos
1: visiten més. Ho llegeixo un altre cop. Sí, sí, sí. 100% veritat. Toma. De moment portem un fallo, Neus?
2: Molt malament.
1: Vale.
2: Jo crec que tu dos, però no, l'has colat allà.
1: No siguis dues. Pues, que dolent que ets.
2: Hi ha supermercats que utilitzen llums lleugerament rosades.
1: Rosades.
2: Rosades a la carn. Perquè sembli més fresca.
1: Si fos el peix, si fos el peix et diria, si fos el peix et diria que no, rosada és impossible. Però si és la
2: carn,
1: jo crec que
2: és rosada. I abans hem dit que el peix era blau a la llum.
1: Jo dic que és veritat.
2: Jo també. Toma, ja.
1: Toma, toma, toma, toma.
2: Molt bé, molt bé. M'ha
1: agradat, no? És guai, aquest joc. Vale, quin joc més interessant? La veritat, ha estat molt bé per com fer un resum de tot, no? Bueno, ara per tancar aquest joc, no, amb el laboratori, posarem una cançó que parla de sentir alegria, i això en realitat és el que em dona quan vaig a comprar. A mi m'encanta anar a comprar, però em passa... Però això em passa de la felicitat abans d'anar a la caixa i veure el que m'ha costat la compra, eh? Ideal per la comoditat i la satisfacció que provoca. És una cançó que la coneixem tots i totes, vale? Que es diu Happy, de Pharrell Williams. Ja és vostra.

0: Però abans d'acabar aquest programa, us intentarem donar alguns consells que hem buscat, que creiem
1: donen,
0: que...
1: ho donen les organitzacions de consumidors.
0: Exacte, i que creiem que us poden ajudar. Vale? Llavors, hem preparat una mica, bueno, una minillista amb els consells que us anem a donar. Primer de tot, que els productes que no estiguem en una llista, que no els que tu vas al supermercat i veus unes ensaïmades i no estan apuntades a la llista, no? Que intenteu controlar aquesta impaciència, no? Que això és un treball mental també i psicològic de, vale, per què necessito jo aquestes ensaïmades, no? No em fan falta.
1: Bueno, et pots donar el capritxo.
0: Òbviament sí, però vull dir que no a despropòsit, vull
1: clar,
0: dir que
1: diuen
0: sí.
1: Que no superin els capritxos aquests que no superin un 20% del carro més o menys.
0: Exacte, que no fa falta, realment que no fan falta. Llavors, per què és important fer una llista, que és un altre consell.
1: Sempre s'ha d'anar
0: fer llista. Per què? Perquè si vas sense llista, sempre aniràs per un passadís i acabaràs comprant moltes coses i no sabràs exactament què és el que compres, no? Uh-huh. Ho compraràs tot. Que arribaràs a casa que diran, què has comprat? Ni idea, moltes coses.
1: Uh-huh. També per poder fer aquestes llistes el més ajustades possibles i realistes, que la gent es faci menús setmanals o més o menys sàpiguen què menjaran cada dia, per no comprar, doncs què compro?
0: Moltes coses.
1: Pues, compro pasta i amb tota la setmana no menges pasta. Doncs.
0: Exacte. També no caure en promocions si no ho necessites. Si hi ha dos Coca-Coles i tu no ets de família gran o nombrosa a casa, doncs no cal comprar el pack de dos de Coca-Coles, que amb això vigileu molt també. I també una cosa que jo diria que també és ja més meu, és que no anem sempre a les màquines, que al final està traient feina als treballadors, no? I que al final...
1: Màquines d'autocobrament,
0: vale? Vull dir que, no sé, que la gent està allà treballant per alt, que això que al final hi haurà màquines i no hi haurà persones treballant i després ens queixarem perquè no hi ha feines. No?
1: Sí.
0: I això, i les organitzacions de consumidors, que busqueu informació allà perquè donen molta informació, que és la OCU i la FACUA, vale? De moment és el que sabem. Vale, i fins aquí el programa d'avui.
1: Avui hem descobert que en el supermercat pot ser gairebé una missió d'estratègia.
0: La propera vegada que hi entreu, potser mirareu els passadissos amb uns altres ulls.
1: O potser sortireu igualment amb tres coses que no teníeu pensades comprar.
0: No passa res, no us jutgeu, però almenys ara sabeu que potser no era tan casual.
1: Gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
0: El nostre tècnic favorit, David Rius, que fa que tot soni perfecte.
1: I a l'Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies. Però recordeu, mai deixarem d'anar a comprar.
0: Exacte, és una realitat.
1: Exacte.
0: Aquí acabem, o millor dit, aquí comencem.
1: Però atenció.
0: La setmana que ve obrirem el meló de...
2: Això ha sigut Fora Clitxé. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí i hora local s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que, tot i el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia, Orro i Pelispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. L'AP7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i l'A2 cap a Ponent, l'AP2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades, i l'A7 i la N340 per als desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es preveu més trànsit a la N340, la 7, la 27, la N240, la T11 i la N420. Es recomana planificar els trajectes, consultar el trànsit i seguir les indicacions dels agents en cada cas. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu, seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada.

Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Home, un nou Generació Chic i, de fet, el primer Generació Chic de l'any. Com han anat els Reis? Com han anat les festes? I allò que diuen, bé o en família? No, conyes a part, espero que hagueu passat unes bones festes, que els Reis us hagin portat moltes coses. No sé si avui heu fet allò de guardar-vos el dia per jugar amb el que van portar els Reis. No ho sé com ho porteu, això. El que sí que és cert és que el que tenim aquí ja és un nou any. Aquest avui és el primer programa d'aquest any, per tant, aprofitarem, tot i que vam fer aquell especial de cap d'any, però ja era, encara era l'any passat, per tant, avui hem de dir que és el primer programa de l'any. I com a primer programa, doncs, ens toca felicitar aquest nou any. Esperem que sigui, que vingui ple de moltes coses bones i que entre les coses bones sigui la bona música. I la música nosaltres la posem doncs d'aquests anys que ens agraden a nosaltres, dels 80 i els 90, que ja ho saps que és la història del Generació Chic. Nosaltres, doncs, farem el que fem sempre, recordar cançons d'aquestes dues dècades prodigioses de música que encara ara, després de 30, 40, fins i tot 50 anys, depèn de quines cançons, doncs, mira, doncs ens fan allò, tenir aquelles coses guapes, i per això encara les recordem, i per això estan tan de moda, doncs, els tardeos, aquestes històries, les festes amb músiques dels 80 i els 90, que és el que també toquem aquí al Generació Chic. Saps que tenim un perfil a Instagram on ens pots dir coses, ens pots demanar cançons també, si vols, i nosaltres mirarem d'anar-les posant. Ja saps que últimament el que fem és posar només, absolutament només, números 1. I com a número 1, home, avui comencem amb una del Chicago, amb aquest Hard to Say I'm Sorry. Guapa, no, aquesta? Vinga, va, comencem.

0: Com ens costa de vegades dir perdó, eh? És una de les coses que hauríem de... Mira, si ens posem allò dels propòsits d'any nou, aquest podria ser un dels de mirar d'aconseguir, no? De que no costi tant dir perdó. Això és el que ens deia... Mira, això és de... Aquesta cançó és del 90. No pot ser. Aquesta cançó... És del 82, sortia aquí el 92 i ja havia visió que això no podia ser del 92. De 1982, aquesta It's hard to say I'm sorry del Chicago. Chicago, una gent que ens agraden molt i ens agraden, fixa't tu quina xorrada, ens agraden pel seu logotip. Si mires qualsevol disc del Chicago, veuràs que les quatre primeres lletres, al final, aquest Chic, és el logotip que van fer servir la discoteca Chic per fer-se el seu. I nosaltres que hem agafat una mica el relleu de tot això, o que hem agafat també, ens hem apropiat d'aquest logo, doncs nosaltres també tenim aquest logotip amb el Generació Adán, perquè ja ho saps, nosaltres som aquesta Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb un altre clàssic, aquest del 84, des d'un àlbum que es deia The First Album, és el seu primer àlbum, tal com deien aquest parell, aquests dos alemanys que ens estimem tant aquí al Generació, perquè al final ens porten doncs, música d'aquestes, són els Mother Talking. I això és el You're My Heart, You're My Soul.

Com ja veuràs, perquè ets un autèntic entès i entès amb els Moda Talking, això que estem escoltant és un remix. No és la versió original, perquè us hem volgut portar doncs, una mica de cosa nova, no?

Bé, doncs els Mother Talking ja saps que eren els reis de les pistes dels 80, que es van separar, que es van mig enfadar, però que cap allà al 98 hi van tornar. Aquesta versió és del 98, aquesta sí que la cançó és del 84, del seu primer àlbum, però això és una versió que van fer... El 98 van treure un àlbum de noves versions dels seus grans èxits dels 80. Bé, doncs aquest remix és d'aquesta època i té una mica més de canya, és una cosa diferent. Música de ball, música dels 80, ja saps que arribem també fins als 2000. Deixem aquí la gent de Mother Talking, ens n'anem amb un senyor que és francès. Home, si et pregunten l'hora i t'ho diuen d'aquesta manera, a veure qui es nega a donar-li l'hora. I més si aquest francès, que ja ens el sentim gairebé com de casa, es diu Manu Chao. A l'Havana a les 12 de la nit, diu. Però clar, vés a saber, El Salvador, les coses ja canvien. Anem amb aquest Me gustas tú. Me gustan tantes coses, però me gustas tú. Me gusta la mañana. I me gustas tú.

0: el que us deia, ens sentim nostre. Home, no ens n'hem de sentir nostre si fa molts anys que viu a Barcelona. Va néixer a París, però ell és de pares espanyols, de mare basca i de pare gallec. Vivint, residint a Barcelona des de fa molt de temps. El senyor Manu Chao. Sempre que posem una de Manu Chao, no sé si és justament al revés, ja tenim gent, ja ho saps que ens escriviu per Instagram, la Judit, precisament, que sempre ens demana coses de Manu Chao.
1: 4 de la mañana.
0: I, home, una cançó de Manu Chao que ens agradi, doncs aquesta, perquè... A la bim, a la bam, a la bim, bomba. Obladí, obladà, rescatant també aquest obladí dels Beatles. Ens agraden moltíssimes coses, però sobretot me gustas tú. És aquí el que fa el Manu Chao, donant-nos un tou de coses, dir que li agraden moltíssimes coses, però que sobretot me gustas tú.
2: 5 de la mañana.
0: Mira si és tard, aquí, amb aquesta veu super, super angulada. El remedio chino infalible de la Manu Chao. Aquestes notes ja diuen que el que ve és molt bèstia. Aquestes notes et diuen que això que anem a compartir ara és un autèntic... Què? Com en diem d'això?
3: Tamassu!
0: Exactament, perquè tots drets és el senyor Michael Jackson, és el rei del pop, és una autèntica passada, i això es diu Beret.

Mira't! Mira't des de l'àlbum mític del Michael Jackson, Thriller, produït, que, com no, ja en aquesta època pel Quincy Jones. Aquesta cançó té dos Grammys, eh? A la millor gravació de l'any i a la millor interpretació vocal pel senyor Michael Jackson. Al final, doncs, com qualsevol cançó del rei del pop, el que estem parlant és d'una obra mestra. Just Beat It. El que et deia abans, un temasso, un número 1, una de les grans cançons que ens hem proposat aquest any, ja ho saps, a compartir amb tu aquí al Generació Chic. I si posem números 1 dels 80 i els 90, és evident que el senyor Michael Jackson hi tindrà sempre, sempre el seu espai. Ara ens n'anem cap a l'altra punta de món, a les antípodes, que en diuen. Aquests són els Men and Work. Arriben des d'Austràlia. Això es diu Who Can It Be Now, del 81.

Who Can It Be Now? Aquest super èxit dels Men at Work, et deia, arribàvem des d'Austràlia amb el seu, un dels seus grans èxits. En van tenir algun altre que també el repassarem aquí.

Que aquestes cançons et porten records, eh? Això és el que intentem, això és el que ens dediquem, el que fem aquí a Al Generació. Intentar que l'estoneta aquesta que passem junts, que compartim junts, doncs això, et vinguin els records del que feies tu quan escoltaves aquesta cançó. I si es pot explicar, home, també ens ho pots explicar via Instagram, per què no? Si es pot explicar, eh? Que a vegades, saps? Una altra de bona, ara saltem, ens n'anem cap als Estats Units. Hugh Lewis and the News, des de San Francisco, Califòrnia.

ja estem amb aquella banda de cançons divertides i que ens posen les piles, eh? It's hip to be square. It's hip to be square. Et deia des de Cisco, des de San Francisco. Els New Lewis and the News.

Són d'aquelles bandes que el que, home, van tenir alguna baladeta, ja saps que tenen aquella balada que va sortir al Return to the Future, The Power of Love, però aquesta és de les animades, de les divertides. I això és xulo, perquè això ens anima el programa, que és el que volem aquí. Va, que anem amb una cançó, anem amb una en directe, tu. Les, de, les cançons en directe molen. Oh, i si és amb aquesta salutació encara més. Anem amb el Sopa i amb aquesta que obria aquest àlbum en directe, el ben endins. Això és el Tot queda igual. Anem a escoltar aquesta versió en directe. Anem a escoltar el Sopa.

La cançó amb la que obrien aquell àlbum en directe, aquell Ben Endins, tot i que la cançó aquesta és anterior, eh? Evidentment, perquè en aquell recopilatori que van fer això, recopilar, reinterpretar cançons en directe que sempre sonen amb una força diferent. Aquest Tot queda igual del Sopa és dels que t'encenen, i per això la vam posar la primera, i amb aquella salutació seva.

igual. Ai, aquestes ens, de les que ens agrada cantar, no sé. Deu ser que ho vam viure tots molt, això, no? No sé, deu ser coses, no sé, coses de l'edat, vés a saber, deuen ser coses de l'edat. Sí, mira, ja ho deien, no? Mira, sí, justament aquests, els Modestia Aparte, ens parlaven de les coses de l'edat. Aquesta gent des de Madrid, vinga, va!

0: Aquestes d'aquelles que deies, hosti, no sé si me'n recordaria, o si parlen el millor del nom, no t'acabes de recordar, però l'hem cantat tots.
1: Si són coses de la edat.
0: Més que ens anem fent grans, no? I anem dient, hosti, això són coses de l'edat. Aquella mena de mal que et fa aquí els ronyons, dius això. No, però saps quines coses bones té l'edat? Que anem fent anys i anem tenint molta més memòria. Anem tenint molt... recordant moltes més cançons. I aquesta cançó, que és el que et dic, que potser dius, hosti, no sé si jo si me'n recordava de que sabia aquesta cançó, sí que l'havies ballat, això. Saps de quin any és, això? Mira, això és de 1990, és d'un àlbum que es deia també així, Coses de la Edad. Es diuen Modestia Aparte i venen des de Madrid. O venien des de Madrid, vaja. Bé, una d'aquelles bandes divertides, van sortir després de la movida i que tenien rotllo així una mica... Què? Una mica Hombres Que, si vols? No ho sé. Anem a donar-li un toc de qualité a la tarda, al vespre? Sí, et sembla? Aquesta noia es diu Sophie Alix Baxter. I ens parla d'aquest Murder on the Dance.

ha cançons que destilen aquesta classe, aquesta, no sé, aquesta qualitat. I aquesta de la, d'aquesta noia que es diu Sophie Ellis Bextor, doncs és una d'elles. Murder on the Dance Floor, que havia de dir una cosa així com un assassinat a la pista de ball. Home, no volem que passin aquestes coses, eh? Murder on the Dance Floor. És una cançó de 2001 i aquí hi ha història, perquè és possible que tu diguis, hosti, pues a mi aquesta em sona de que... No sé, em sona més recent, això, no? Aquesta cançó és del primer àlbum, With My Lips, d'aquesta cantant i model, també, per aquella Supot i Subal, la Sophie Ellis Bextor, és anglesa, i el 2001 traia aquest àlbum amb aquest que va ser el seu gran èxit. Això es diu Murder on a Dance Floor. Molt bé. Què passa? Que el 2024, i amb una pel·lícula estrenada el 2024, la pel·lícula Salbun, apareixia aquesta cançó. I què passa? Doncs torna a triomfar.

És a dir, tenim una cançó del 2001, el 24 torna a sortir, i una segona joventut per la Sophie Alex Dexter. Doncs sí, senyor, ens alegra i ens agrada que sigui així. Va, anem amb les de... Mira, aquesta és del 92. Aquesta ens agrada molt, aquesta ens agrada moltíssim. Deixem la Sophie Alice Baxter i ens n'anem amb les 9. Anem amb aquest informe, sí? Som-hi? Va, vinga, repassem.

anem a repassar jo, que això és, va a una velocitat absolutament brutal. Informa the Snow. Una de les, aquesta, sí, també. Bueno, a veure, la intenció és que totes les que posem siguin això, de la nostra.

Des de Toronto, des de Canadà, Snow, amb aquest informe. Així posant-nos a... Mira, això té tocs així com caribenys i tot, eh? Sí, home, sí, va. Anem cap a l'última? Sí?

m'alegré una mica els ossos per acabar amb aquesta cançó, que és d'aquelles que et dic que sempre que se't posen aquí al cap. És de les que... se't queda aquell ambú, d'abadidabadao. Tot això que ens expliquen els Eiffel 65. Acabant la cançó així una mica més d'això, però a nosaltres ens agrada la part així com més... Ah, sí. Aquesta ens agrada més per acabar el programa d'avui.

0: Són italians, tu digues, diguin Eiffel, no té res a veure ni amb la torre, ni amb França, ni res d'això. El que ens portaven l'any 99, des d'un àlbum que es deia Europop, aquesta cançó que es diu això, Blue, el nom de la cançó, toca, tot i que el que se't queda al cap és aquest da-ba-di-da-ba-down, da-ba-di-un-da-ba-dum, da-ba-di-da-ba-down. Ai, i amb això arribem, doncs, al que et deia, al final del programa d'avui, d'aquest Generació Xic d'avui, que esperem, com sempre, que hagi complert les teves expectatives, que ens hagis, que t'haguem transportat una mica als 80 i als 90. Ens pots deixar els teus comentaris a xarxes, ja ho saps, a Instagram. Tornem la setmana que ve, si vols, amb nosaltres. Sí, vindràs? Vinga, som-hi! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. El ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, ha reclamat avui el retorn dels menors no acompanyats que es troben arreu de l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà als seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouahbi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un futur millor per als menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouahbi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions durant la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. I els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal declarat a la Serra de Campelles, al municipi d'Odèn, al Solsonès. El dispositiu està format per 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder que treballen conjuntament amb les agrupacions de defenses forestals. Segons han informat els bombers, l'evolució de les tasques d'extinció és favorable i es continua treballant sobre el terreny per controlar l'incendi. I un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de centenars de peixos al riu Ripoll a Sabadell. Segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector i en aquests moments l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament. I un breu apunt abans de tancar, el jutjat d'instrucció número 8 de Madrid investiga la compra de l'àtic de luxe per part del govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia Provincial de Madrid ha rebut 4 escrits de denúncia, 3 de particulars i un del PSOE, que ha enviat al jutjat que ja havia obert diligències després d'una denúncia del partit polític Justícia Europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments a diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no pel territori. Montserrat Cubaró, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per a una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, impulsa la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables que ajudi al municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros, finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. Tornem ara amb el terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia, amb una llista de morts que, segons fonts oficials, ja supera el centenar i afegeix una norantena de ferits, més enllà dels importants danys materials. El terratrèmol també ha causat afectacions a ciutats com Cali, Manizales, Pereira, Bogotà i Medellín, amb edificis ensorrats i persones atrapades. 7 aeroports, entre els quals el de Pereira, Manizales, Quibdó i Cali, han suspès les operacions mentre s'avaluen els danys estructurals. El sisme també s'ha sentit a l'Equador, Panamà i Venezuela. Recordem que el terratrèmol s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre a San José del Palmar, i ha tingut fins a 4 rèpliques. Les autoritats han descartat el risc de tsunami a la costa del Pacífic, però es troba molt pendents del volcà Puracé, que es troba en alerta taronja. El govern colombià ha activat un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als afectats. I al capítol de reaccions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el suport i solidaritat de Catalunya amb Colòmbia en un missatge a les xarxes socials. Després del missatge del govern confirmant que no hi ha ferits entre els prop de 7.800 catalans que viuen al país, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern, els estats andins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. I si no ho feu, doncs, per la via tradicional, és que esteu escoltant el Quan comença la nit a través de la pàgina web de Ràdio Molins i utilitzant, doncs, l'emissió online o qualsevol dels podcasts que hi ha des de l'any 2012. Soc la Fermina Recio i estarem una estoneta escoltant música amb veu de dona. Ja sabeu que aquest programa pretén ser això, un aparador de música feta i interpretada per dones. I en qui comencem avui el Quan comença la nit? Doncs comencem amb un tema de Sílvia Pérez Cruz que es diu Mañana. Mañana és un tema que crec que ens ajuda a reflexionar sobre les maneres de dir adeu quan algú ja mor i se'n va per no tornar, doncs que a vegades els protocols ens fan fer coses que són més per qui ens quedem que no per qui marxa. I ens dona aquest toc de reflexió, de dir, ei, que potser hi ha una altra manera de fer-ho. Doncs és amb el tema que comencem avui. Mañana, Sílvia Pérez Cruz, i us convido que us quedeu una horeta per escoltar música com aquesta donassa que canta amb la seva veu.

Bé, perquè acabi d'arribar, això és el Quan comença la nit. Estem a Ràdio Molins de Rei, sóc la Fermina. Posem música amb veu de dona. I ara ens anem amb el darrer tema de Maria Arnal, un tema que dedica a la mort de la seva cosina Alicia, i es diu Ama, perquè són les seves inicials. Un tema trencador, o sigui, és, literalment hi ha cops de martell en el tema, però que realment esperona, és un tema preciós, a mi m'ho ha semblat, i és per això que la vol compartir amb totes vosaltres avui.

I una altra novetat és el darrer disc de... Bueno, potser ja no és tan novetat, ja té un parell de mesos, però el darrer disc de Luz Casal, on trobem la peça final que es diu El blues de la cebolla, on reivindica quelcom tan potent i tan imprescindible com el valor de conèixer a una mateixa i defensar allò més propi. És la seva veu d'una manera molt, molt senzilla, interpretant un blues preciós des d'aquest darrer àlbum que es diu Me voy a permitir. El blues de la cebolla, Luz Casal.

per continuar, ens quedem a Càdiz amb la Perra Blanco. No sé si mai us he parlat d'ella o us l'he compartit. Em sembla una guitarrista excepcional. Fa un rock, un blues i un ritme en blues de l'hòstia. Realment té moltíssima, moltíssima potència. Encendia aquell escenari en el que es puja i porta com 8 anys sense parar a saco per tota Europa. I bé, Number One Fool és el títol del seu darrer tema i, com us dic, es diu La Perra Blanco. Tafanegeu amb la guitarra excepcional, surt fum dels dits quan ella toca. I que estrany, no?, que no us l'hagi posat mai, però és que no ho recordo. Bé, allà va, Number One Fool, La Perra Blanco.

I ara toca que ens faci companyia Míriam Svensson des de casa. Després del seu darrer àlbum, que es diu Calígula, ella treu un nou single que es diu Golden Trust, que sí que ha sonat en aquest programa, estic seguríssima, però que vull recuperar perquè té un parell de mesos de vida. I aquest seria l'inici del que serà el seu següent àlbum, però que encara no existeix. El cas és que aquí està aquest single que havia de sortir sí o sí, perquè si no se'ns sortia per els poros, i que té una força al·lucinant. De la mateixa manera que ho va tenir Calígula, doncs així de trencadors aquest Golden Trash de Míriam Svensson. I hem d'apostar, doncs, per les companyes, les cantants, les veus, de més a prop també. No només ja, sempre sé que tiro cap a l'anglosaxó i que, de fet, tot i ser dones de quilòmetre zero quasi bé, doncs algunes han cantat en anglès, però és el que hi ha i també m'agrada molt. De Barcelona, en anglès, Míriam Svensson. No m'embolico més, que després acabo dient el que no toca.

I a veure com us defineixo amb que seguim, que sé que han sonat també, quan he fet programes així més poperos, més dels anys 60, que s'assemblin, o música actual rememorant la música dels 60. Sé que us he posat a Les Rencards. Les Rencards són un grup de pop francès que són de Barcelona. És a dir, emulen el pop francès dels anys 60, però són un grup mixte fet aquí a Barcelona amb la fantàstica veu de la lletrista Merle Marlow i bé, doncs, són tres músics més, Ian Kay a la bateria, Gabriel de Amargo al baix, i ara se m'ha anat. Hi havia un tercer músic, però ara se m'ha anat. Bé, dit això, música popera que ens fa fer un salt en el temps, però que em venia molt de gust, és de l'últimíssim que han tret. Es diu Boîte à Malice. A l'anterior és com si fos un single amb cara i cara B, perquè tenen per la cara Boîte à Malice i per la cara B Passe de Coeur. El disc del 2025 han sigut Les Anglais Morts, i bé, doncs, Boîte à Malice és el tema que us he escollit, que crec que aquesta hora us farà ballar.

Bé, recordar-vos que esteu escoltant quan comença la nit, que esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, esteu sintonitzant el 91.2 i si no, doncs bé, escoltant l'emissió online des de la web meravellosa, maquíssima, nova de la ràdio nostra. Si abans us dic que estàvem amb música d'aquí a prop, he decidit fer un salt fins a Belfast i trobar-nos allà amb Beatrix. I aquest Something on Your Mind trobo que és un tema delicadíssim, intimista, i bé, és el seu single de debut. Li donem la benvinguda a aquest aparador per veus de dones, a Beatrix.

I la que ha entrat sense avisar des d'Arizona, doncs ha sigut aquest tema que es diu Keeper, de la senyora Courtney Marie Andrews, que és un avançament, molt avançament, perquè és el primer single d'un àlbum que no sortirà fins d'aquí un mes i escaig, fins a finals de gener del 26. Em sembla un tema meravellós, preàmbul del que ens espera, i continuarem amb musiqueta. Seguim amb musiqueta, com us deia, tornant a casa nostra, via Ses Silles, cantant i compositora mallorquina que ha sonat diverses vegades aquí en el Quan Comença la Nit, perquè em sembla que fa coses molt novedoses, que és com una barreja entre la tradició i tot el nou que es pugui fer musicalment parlant. És el que fa Júlia Colom, que és de què us estic parlant, i aquest tema amb Tartarrelena jo juraria que ja l'hem sentit també. Avui estic malament de memòria. Se m'adona és el títol del tema que escoltarem, Júlia Colom i Tartarrelena, són qui la interpreten. Seguim amb música amb veu de dona. No marxeu, jo crec que pot estar bé.

I bé, això és tot un experiment perquè és la primera vegada que escoltaré una cançó o que us posaré una cançó que jo no he escoltat mai, que l'escoltarem totes juntes. És un tema de la senyora Nina Raku, una malaguenya fantàstica que tot just comença. I treu aquest tema que es diu La primera piedra, que ella diu que és una copla electrònica on explora la culpa, l'autocrítica i la lluita per ser una mateixa. Vanguardia sonora, tradició andalusa, fusionat tot plegat, i apareix això que us posaré ara, La primera piedra, de Nina Raku.

I he pensat que perquè no paréssiu de ballar, doncs podíem continuar amb aquest tema que ha entrat de Triángulo de Amor Bizarro, amb la veu d'Isabel Cea al capdavant, i bé, m'he posat una mica popera, no? Espero que us estigui agradant, ens queda una estoneta de música amb veu de dona i continuem. I seguint amb aquest rotllo així popero, amb un puntet més garage, sí, jo crec que ara ja ens anem més al garajero, amb, sobretot per les guitarres, ens anem amb Aiko el Grupo. Aiko el formen dones com Tere, que és també toca a Jauners i a Repion, Repion les hem escoltat aquí, i Lara i Bàrbara López, Lara Miera i Teresa Iniesta. Li foten molta canya. Van fer un àlbum just quan la pandèmia que es deia Va totalmente en serio, i jo he escollit una cançó que es diu A mi ya me iba mal de antes. M'agrada com ho canten, coses tan quotidianes com és que et passis el dia menjant entrepans i que tinguis malalties i que estiguis fotuda. Doncs elles ho normalitzen i ho transformen en cançó, i em sembla molt bé. Aiko el Grupo, continuant quan comença la nit d'avui.

I una cançó m'ha portat a l'altra. Fem un saltet a una gent que ens van acompanyar en la Primavera Sound d'enguany, però que us ho diré, que no era amb aquest àlbum. Blue Skies és el seu penúltim àlbum, el darrer és Poetry, però jo he escollit un tema que es diu Bad Love, del penúltim àlbum, que es diu Blue Skies, de la banda Death. Death s'escriu D-E-H-D. I per què, doncs? Perquè són l'acrònim de dos grups del que ve la unió d'ells. Diu, és la unió de Dream Eagles, que és el grup de Jason Bala, que és el baixista i també posa veus al grup, i The Heavy Dreams, que és on està Emily Kempf, que és la cantant i guitarrista. Dream Eagles, Heavy Dreams, agafeu la primera lletra i us fan Death. Bé, igual no té gaire importància, però jo volia que ho sapiguéssiu. Són una gent que venen des de Chicago i que fan francament bé, que té un punt rebel la seva veu i m'agrada. I suposo que per això també us les he volgut posar en el programa d'avui. Death, Bad Love, des de l'àlbum Blue Skies.

I ara d'un salt tiró ens anem fins a Escòcia i ho farem de la mà d'Emma Pollock. Ella es defineix a si mateixa o es presenta a si mateixa com a solista, canto, escric cançons i de tant en tant les gravo. Tot i això, no sempre he estat una solista. La meva primera aventura musical va ser amb la banda The Delgados, formada l'any 1995 a Glasgow. Bé, i ens explica una miqueta la seva història. El cert és que ara, al setembre del 25, va fer un disc nou que es diu Begin the Night to Take Hold. I d'aquest àlbum és del que jo he tret la cançó que us posaré tot seguit. Es diu Future Tree, i té un puntet folky que jo crec que ja quadra amb musiqueta que posem quan comença la nit. I sobretot per una raó, perquè és amb veu de dona.

Bé, i ara ja sí que és el moment d'acabar el programa d'avui, quan comença la nit. El farem amb una cançó que precisament perquè l'han descomposat del tot m'ha encantat i m'ha frapat i m'ha semblat com pot canviar, fins i tot sembla que canvia el missatge quan canvia la manera d'interpretar-la. Us estic parlant d'una cançó que tothom coneixem com un twist, és el Twist and Shout, el tema de Phil Medley i Bert Burns, que van fer famosíssima gent com The Top Notes, però que jo crec que a nosaltres la versió més famosa que ens va arribar va ser la que van fer els Beatles. Doncs bé, la senyora que ve a continuació, que es diu Mònica Martín, que és una senyora de Chicago, que té una veu profundíssima i preciosa, doncs fa una versió del Twist and Shout descomposada totalment, que forma part de la banda sonora True Detective, de la darrera, que precisament són dues dones policies, i us la deixo aquí. Twist and Shout, Mònica Martín, moltíssimes gràcies per ser una setmana més, us faig un petó molt gran i fins a la propera setmana. Adéu-siau. Shake it up, baby, now.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Web. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: Sí. FM, app i 3CAT.